0: Momentos con Luis Rodríguez.
1: Momentos da toda una vida.
0: Estás escoltant Momentos, la ràdio que fas tu.
1: La ràdio té moments inolvidables. Els moments amb Luis Rodríguez.

0: Comparteix els teus moments amb Luisa Rodríguez.
1: És que no sóc com dir-te que
2: amb tu sóc la dona més feliç del món.
1: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
0: Tots els dies, Momentos amb Luisa Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
2: Que pronto llegue el momento.
0: Momentos, un programa de confidències.
1: Me llamo a este programa para...
4: Buen fin de semana.
5: Yeah.

0: Escuchas
1: Poniendo las calles.
0: Estàs escoltant
2: Cope Tarragona
0: 93.5 FM.

0: no es rentable, difícilmente lo será la compañía.
1: El que sí està clar és que Volkswagen afronta una profunda reconversió, reduirà la meitat el seu catàleg de models i considera que actualment té més de 500.000 vehicles de capacitat productiva sobrant a Europa. A Martorell, per tant, la clau és aquesta segona plataforma elèctrica, una decisió que pot marcar el futur de la planta i també dels seus treballadors. Molt bon dia, sóc Yolanda Canalés, són les 7:21 d'aquest divendres de sol i també de cel serè a bona part de Catalunya. Sí que és veritat que hores d'ara hi ha alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre que s'aniran desfent i a la tarda hi haurà núvols, però al Pirineu, que en tot cas no deixaran precipitacions. La calor anirà més, les temperatures pujaran i l'ambient serà molt calorós. De fet, a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre es poden arribar a fregar els 40 graus. Ara tenim a Barcelona 26 graus, a Tarragona 23, 20 a Lleida, 22 a Girona i 16 a Andorra la Vella. També el Ferran Aràndiga t'explicarà ara mateix l'estat del trànsit. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés, en direcció Manresa. A la mateixa via Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Per altra banda, recordem que el camió incendiat ahir al matí doncs també continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. I pel que fa a les retencions habituals, a hores d'ara trobem congestió ja ben formada a la Ronda Litoral, al tram en direcció Llobregat, entre el Fòrum i la Barceloneta. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: El Departament d'Educació i els sindicats, USTEC i CGT, no han arribat a cap acord i, per tant, es manté la vaga prevista per a l'inici de curs el 8 de setembre. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que la vaga només es podia evitar si durant el mes de juliol, o just ara, abans de començar el curs, la conselleria els hagués traslladat una proposta de calendari de negociacions.
3: No se'ns ha proposat cap proposta de calendaritzada de dates de negociació. Per tant, de moment, doncs, la vaga del dia 8 és un fet. És molt difícil, en pocs dies que queda, doncs, revertir la situació. Nosaltres ja l'hem dit, no tenim un element prou atractiu perquè el col·lectiu doncs, demani que es desconvoqui aquesta vaga.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, en canvi, demana obrir un parèntesi en el conflicte i proposa començar una agenda de treball amb els sindicats, però sense reobrir ara l'acord que ja està vigent. Així mateix, més de 6.000 centres han pres la decisió, 6.000 centres educatius, de no marxar de colònies, fet que repercutirà en els infants, però també en les mateixes cases de colònies que viuen una situació crítica. A COPE Catalunya i Andorra hem parlat amb el Werner Estel, que és el vicepresident de l'Associació Catalana de Cases de Colònies, i això és el que ens explicava.
4: És complicat entendre el fet de que puguem aguantar aquest pols que està tenint els docents amb el departament, perquè la realitat és que ara mateix ja hi ha cases que tanquen aquesta tardor perquè la caiguda ha estat a zero reserves. Tanquem.
1: I també t'expliquem que el Ministeri d'Hisenda reuneix avui amb les comunitats autònomes per discutir i votar el nou model de finançament. La proposta que arriba al Consell de Política Fiscal i Financera té el suport garantit, evidentment, del Govern Central, Catalunya i les Canàries, de manera que això ja permet que pugui continuar el seu camí i que arribi al Congrés. Ara bé, la Comunitat de Madrid ha anunciat que no hi assistirà i ha cridat també la resta de comunitats del PP a fer el mateix per evitar el quòrum. I els Mossos han localitzat les restes del nadó d'uns 18 mesos desaparegut a l'habitatge familiar de Santa Bàrbara, al Montsià, on la policia l'estava buscant. Els agents han portat aquest dijous als pares fins a la casa on s'ha fet la recerca. El cas ha commocionat el municipi. Segons l'alcalde, Josep Lluís Gimeno, la família feia vida aparentment normal al poble des del 2019. Els quatre fills estaven escolaritzats i especialment la mare estava molt integrada a la vida quotidiana.
5: Tenien aquí quatre fills, de fet era una família en la qual l'home difícilment interactuava amb la gent, no solament de parlar, sinó difícilment se'l veia pel carrer, però la dona la ve és que portava els crios a escola, que anava a comprar el súper i, bueno, de fet, també portava a les xiquetes a festes de cumpleanys.
1: La família estava sota el seguiment dels serveis socials del Consell Comarcal del Montsià, que tenia expedients oberts. I el programa Dones Més Futur, Despertem Vocacions, impulsat per la Conselleria d'Igualtat i Feminisme del Govern, ha permès a gairebé 1.200 estudiants visitar empreses de sectors tradicionalment masculinitzats. La idea és senzilla, que les nenes i les joves vegin que també poden treballar en determinats àmbits. El programa posa en contacte els alumnes amb dones que ja treballen en aquestes professions. Fan visites a les empreses, però no es tracta només d'anar-hi, sinó també de veure com treballen. La consellera d'Igualtat, Eva Menor, defensa que tenir aquests referents pot ajudar a canviar la manera com les noies imaginen el seu futur.
6: Jo crec que la fortalesa d'aquest programa és que quan una nena o un adolescent fa aquestes visites guiades i coneix una enginyera o coneix una científica o una programadora o una especialista en robòtica, descobreix molt més que una professió. El que està descobrint és que aquell futur també pot ser el seu.
1: I un apunt més, el Departament d'Agricultura ha confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Catalunya després de 2 setmanes sense detectar cap cas de la infecció. Des del primer, el 28 de novembre, s'han analitzat 11.775 senglars, dels quals 384 han donat positiu i gairebé 11.400 han resultat negatius. Paral·lelament, aquesta setmana se n'han capturat 438 dins la zona restringida, fet que eleva a 11.142 el total de captures en aquest àmbit. Temps ja pels esports i us parlem, o us parlarà l'Albert Díez, de Barça i Ferran Torres. Molt bon dia, Albert.
7: Hola, bon dia. El Barça ha fixat l'assemblea de socis pel dissabte 19 de setembre. Aquell dia el primer equip de futbol juga partit de Lliga al Pizjuán de Sevilla. El punt fort de l'assemblea d'enguany serà la votació per ampliar el finançament per finalitzar les obres del Camp Nou de l'Espai Barça. I a les portes d'una nova jornada de Lliga, Gabriel Jesús ja ha entrenat amb la resta de l'equip a les ordres de Hansi Flick. I a les últimes hores ha parlat l'exdavanter del Barça, Ferran Torres.
8: Son los actuales campeones de Europa, entonces te unes al equipo que es actualmente campeón de Europa, es un paso adelante, es un paso pues en mi carrera, no sé si adelante o atrás o hacia el lado, pero es un paso que cambia mi carrera y estoy súper ilusionado con esta nueva etapa.
7: Aquest divendres arrenca la quarta jornada de Lliga amb el partit del Real Madrid a camp del Betis a partir de les 9 de la nit.
9: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
9: Si con las humedades te las tienes que ver.
10: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
9: Murprotec.
1: Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en Cope.
11: Consejo de ahorro nivel experto. Ahora con Endesa, pásate a Orange y estrena un Samsung Galaxy S26 con un descuento adicional en tu factura de la luz. Infórmate sobre todas las combinaciones y bases legales en el 800-700-700, en endesa.com o en tu punto Endesa. No lo dejes escapar, solo hasta el 4 de octubre.
12: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
13: Ahora en Lidl 220 gramos de salmón ahumado a 5,49. Ahorras un 26% y 400 gramos de jamón reserva también a 5,49. Ahorras un 35%.
14: No aplicable en Canarias.
13: Lidl, vale la pena.

0: Normalmente no estamos viviendo solamente una crisis del petróleo, sino una crisis, como dijimos aquí hace tiempo, de transformación y suministro. Vamos a explicarlo de una manera muy simple, ¿eh? Verás, pensemos en el trigo, un suministro que puede estar igual de precio todo el año, pero si cierra la mitad de los hornos de la ciudad, el pan se disparará. No falta trigo, sino que faltará quien lo convierte en pan. Pues aquí el trigo es el Brent, el pan es el gasóleo, los hornos son las refinerías. Y los que sufren, adivina, los de siempre.
1: Hasta mañana, Mar.
0: Hasta el lunes, Carlos.
1: Hasta el lunes, eso.
2: ¿Quieres contarnos algo?
3: Escribe a Carlos Herrera.
2: Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
3: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
4: Señoras, señores, cuiden su salud.
5: Y es que con Línea Directa puedes pedir cita con los mejores médicos especialistas sin pasar por tu médico de cabecera y hacer tus revisiones y pruebas con la tecnología más avanzada y en los mejores hospitales.
6: Vamos, que con Línea Directa lo tienes resuelto. Yo lo elegiría.
5: Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
8: Una iniciativa de Vitaldent.
9: Con Viajes El Corte Inglés, los mayores tienen otra forma de viajar. Reserva ya tu crucero MSC por el Mediterráneo, Canarias o el Caribe, con bebidas incluidas y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones.
10: Llega su COPE más cercana.
2: Herrera en COPE.
3: La mañana.
11: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
12: Els ofegaments s'han disparat aquest estiu a Catalunya. Ja són 39 les persones que han mort ofegades des del 15 de juny, 11 més que l'any passat i una més que el 2022, que fins ara era l'any més negre. Les onades de calor, amb una afluència també més gran a platges i piscines, són un dels factors que expliquen aquest augment. Hi ha, d'altra banda, un perfil que es repeteix. Més de la meitat de les víctimes tenen més de 65 anys i gairebé 7 de cada 10 són homes. Protecció Civil insisteix en una recomanació bàsica: no banyar-se mai sol i extremar les precaucions. I els experts reclamen anar més enllà, alerten que les normes i els recursos de socorrisme depenen massa de cada municipi. En tot cas, aquesta és una problemàtica que abordarem avui al llarg de la nostra programació a COPE Catalunya i Andorra. Serà un dels focus de l'actualitat d'aquest divendres, en què això sí, lluirà el sol i el cel estarà serè a bona part de Catalunya. Hores d'ara hi ha alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre que s'aniran esvaint i també de cara a la tarda poden créixer les nuvolades al Pirineu, que en tot cas no tindran conseqüències perquè no deixaran precipitacions. Les temperatures pujaran, l'ambient serà molt calorós, de fet a Ponent i a l'interior de la Vall de l'Ebre es fregaran avui els 40 graus. Ara tenim a Barcelona 26 graus, 24 a Tarragona, 20 a Lleida, 22 a Girona i 16 a Andorra la Vella. Important també saber com se circula hores ara per la xarxa viària catalana. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
13: D'avui divendres amb el vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via Sant Julià de Vilatorta en direcció Lleida continua un carril de circulació tallat per reparació de danys a la via. També recordem que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud. Cadascuna d'aquestes incidències però provoquen menys d'un quilòmetre de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, sí que circulen amb més intensitat les cues que hi ha a la Ronda Litoral des de Fòrum fins a la Barceloneta en direcció Llobregat i també els primers trams des del nus de la Trinitat en sentit sud de la Ronda de Dalt. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
14: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
12: La xarxa de bus interurbà guanyarà múscul aquesta tardor. La Generalitat reforçarà 13 línies durant els mesos de setembre i octubre amb més expedicions, nous vehicles i, en dos casos, noves connexions. Una operació que té un doble objectiu: donar resposta a l'augment de demanda i compensar en part els usuaris que han deixat el tren per les incidències constants a Rodalies. El nou paquet de mesures mobilitzarà gairebé 2 milions d'euros i forma part del segon pla de xoc del govern sobre el transport per carretera. Des de l'abril ja s'han reforçat 6 línies més amb una inversió de gairebé 6 milions d'euros i en total s'han executat uns 8 milions dels 21 previstos per al conjunt del pla, que és un 36,2%. Entre les novetats hi ha dues línies que començaran a funcionar per primera vegada, la 504, que connectarà Guissona i Cervera amb 12 expedicions per sentit els dies feiners. L'altra nova línia començarà el 8 de setembre a l'Alt Penedès, la 465, que unirà Mediona i Sant Sadurní d'Anoia amb 4 expedicions per sentit i parades a diferents nuclis. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha admès que una part de les mesures que inicialment es plantegen com a temporals poden acabar consolidant-se.
14: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
11: COPE Catalunya i Andorra.
3: Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
2: Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
3: Suscríbete.
15: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
16: ¿Tienes dolor, una enfermedad crónica o te han denegado una pensión por incapacidad y no sabes por dónde empezar? En Nova Legal, de la mano de Roberto Toro, somos especialistas en Seguridad Social desde hace más de 15 años, con atención en Barcelona, Madrid y online. Nova Legal, el despacho que está a tu lado cuando más lo necesitas. Más info en gruponovalegal.com.
11: COPE Catalunya i Andorra.
12: Continua ara mateix la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Que passis un molt bon matí.
17: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
18: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre, tienes el plátano extra bolsa origen España a 1,39 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
19: En Alcampo sales ganando.

0: un sabroz.
1: Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
0: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
2: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
3: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 12:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Encantat de parlar amb vosaltres, el Jorge Martínez, a les vies de so. Què tal, Jorge? Com estàs? Jorge, tens un Seat, tu, no? No tens un Seat? Quina marca és el teu cotxe? Ah, un Kia. Perdó, fíjate tú cómo estoy
8: me
7: yo.
8: Me cola aquí, era Sergio, aquí tenía un...
7: Ah, Sergio, es veritat, el nostre company Sergio. Sergio López sí que té un Seat, és veritat. I és que comencem per aquí, eh? Comencem per aquí perquè estem parlant d'una marca històrica que tots recordem, doncs està penjant d'un fil i avui, en principi serà avui, han dit que avui ho anunciaran, vés a saber, perquè suposo que la situació és prou delicada com per no precipitar-se la decisió. En principi serà avui, això ha dit la marca Volkswagen, ha dit el grup Volkswagen, que avui decidiran si Seat passa a la història com a marca o no. En cas de que no, doncs seguirà avant i suposo que hi haurà un reajustament i models que s'electrificaran de Seat, i en cas de que sí, abans del 2030 la marca desapareixerà, Seat, directe. No la fàbrica, Martorell no, però sí la marca. Yolanda Canales, benvinguda. Tu no tens un Seat.
8: No.
7: Vale. Doncs explica'ns quina és la situació i com ara mateix està el tema.
8: Doncs mira, el cert és que la reestructuració del grup Volkswagen ha encès les alarmes, efectivament, sobre el futur de Seat. Recordem que la companyia alemanya vol reduir 50.000 llocs de treball. Doncs bé, el cert és que el missatge és molt diferent si es té en compte el que diu el comitè d'empresa de Seat a Martorell, perquè parla de tranquil·litat i fins i tot de creixement de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, ha assegurat avui als nostres companys Herrera a COPE que la situació de la planta catalana no té res a veure amb les retallades que afronta el grup a Alemanya.
9: La situació d'Alemanya és una, la de Seat és otra. Seat tiene futuro garantizado. La marca es una cosa, la empresa es otra. En segundo lugar, dar la tranquilidad a nuestro parque de proveedores también y a las plantillas. Somos una gran plantilla que aparte arrastra muchísimos miles de puestos de trabajo de proveedores que trabajan para nosotros directa o indirectamente, ¿no?
8: Simplificant-ho, el que diu que Alemanya haurà de reduir, ja ho dèiem, 50.000 llocs de treball, mentre que Martorell està incorporant treballadors. Després s'ha de veure, no?, com anirà efectivament. Només el juliol, ha explicat Carnero, s'han fet 450 contractes indefinits. S'ha de tenir en compte que la planta de Martorell actualment té prop d'11.000 treballadors. Carnero assegura que, tot i les incògnites que planen sobre la marca, que no dèiem sobre la
7: fàbrica... No sobre l'empresa, sí, no, sobre la marca.
8: Efectivament. La fàbrica catalana té futur. Defensa que Seat i Cupra poden conviure dins del grup Volkswagen. Cupra ja representa el 60% del catàleg de vendes, però no significa això necessàriament la desaparició de Seat.
9: Seat puso sobre ruedas a España hace 76 años, pero Seat o Cupra seguirá poniendo la electrificación en la rueda y será la locomotora de la electrificación en los próximos años, y estoy convencido, y así lo habla con la administración, que deben de estar muy vigilantes también en todo este tipo de decisiones, porque no olvidemos que a Seat Cupra ha habido una inversión de capital público y privado de cerca de 10.000 millones y...
8: que es diu, aviat, sí, 10.000 milions d'euros. Per això, l'advertència la petició al govern de la Generalitat i també al Ministeri d'Indústria perquè facin un permanent seguiment dels compromisos que va adquirir el grup Volkswagen. I enmig també del debat sobre si Volkswagen acabarà prioritzant Cupra en detriment de Seat, això és evident que està passant i ningú ho pot negar.
7: Fa temps, això, des del primer dia. Des del primer dia.
8: I s'està menjant, com es diu en castellà, Cupra s'ha menjat la... Bueno, el marrón i Cupra la tostada a
7: sí,
8: Seat,
7: sí.
8: Perquè molts dels models que eren Seat han passat a ser també Cupra. O sigui, sí, ha estat una mica de...

0: Mascarat. Doncs Carnero defensa que les dues marques són compatibles.
1: SEAT siempre va a seguir existiendo. Es decir, el otro día me decía una persona, es que la nueva SEAT es Cupra. Sí, todos lo sabemos y es cierto que hay una realidad. Cupra ya ha superado a SEAT en volumen de ventas, pero son dos marcas que se complementan, no se matan una marca a otra.
0: No se mata, s'ha de veure, com dèiem, com queda tot. El cert és que, com dèiem, Volkswagen ha aprovat aquest pla de reestructuració que preveu eliminar uns 50.000 llocs de treball a escala mundial. Carnero ens ha explicat que la direcció de SEAT preveu publicar avui mateix un comunicat en defensa de la marca i dels seus models, tot plegat també a instàncies dels representants dels treballadors que han fet arribar els màxims responsables del grup. I després ja, per acabar tot aquest panorama, està la vessant política. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès que el govern farà tot el que faci falta per preservar la indústria catalana i també els llocs de feina que siguin necessaris davant la possible desaparició de la marca SEAT.
2: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de ja fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: En tot cas, el futur de SEAT està pendent també de les decisions que prengui Volkswagen.
3: Important que quedi clara una cosa. Desapareix la marca SEAT. No, com bé comentàvem al principi, l'empresa, és a dir, la factoria de Martorell.
0: Que això no vol dir que no afecti també alguns treballadors de la planta de Martorell.
3: Correcte. El que sí que és segur, o almenys pràcticament segur, i aquí és on estaria el què i el rovell de l'ou, és quin percentatge de treballadors anirà al carrer per culpa d'això, d'aquesta reestructuració. Aquest és l'autèntic rovell de l'ou. La part sentimental seria la desaparició de la marca SEAT. Però entrem més a analitzar la situació, perquè estem parlant d'una qüestió gegantina i d'un problema a escala europea que ja veurem com acaba tot. Estem parlant d'una crisi de l'automoció, de la indústria automobilística europea a nivell de totes les marques. Parlem de Volkswagen avui, però parlem de Renault, per exemple, parlem de Citroën, parlem de totes aquestes marques que estan ara mateix en una crisi. I per què? Perquè la competència xinesa és molt, molt, molt dura. I per què? Perquè les indústries automobilístiques xineses tenen un suport estatal, cosa que no passa a Europa. Però entrem més, i per això va més ràpid a l'electrificació del cotxe, etcètera, etcètera. Entrem més en detall amb una persona que ens ho explicarà perfectament. És el senyor Gonzalo Bernardos, economista i professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona. Gonzalo, bon dia, benvingut.
4: Bon dia.
3: Gràcies per atendre'ns. Com veus tu el tema de la marca SEAT? És bo, és dolent? No t'ha impactat això, Gonzalo?
4: Home, és que SEAT està en el nostre cor. Jo he tingut i els meus fills encara tenen cotxes SEAT i el meu sogre va treballar en l'empresa durant moltíssims anys. Per tant, és un tema més sentimental que econòmic.
3: Sí.
4: Però has de considerar que la marca Volkswagen està en una seriosa crisi. Els seus directius l'han fet molt malament en els últims anys i no han aconseguit un traspàs des de fabricar cotxes de motor de combustió a fabricar cotxes elèctrics amb èxit, i això es nota perquè la demanda mundial del grup Volkswagen ha baixat moltíssim.
3: Clar, però no ha de ser fàcil. Quan es veia clarament que anàvem cap aquí aquesta transició, ostres, on han estat les errades d'aquest grup? Perquè són errades estratègiques, suposo la competència xinesa, que també tindrà alguna cosa a dir. On pot estar el problema?
4: Mira, el problema és que tenien el principal enemic a casa, el principal enemic era Angela Merkel. A Alemanya tenia una indústria de motor d'automòbils de motor de combustió que era l'enveja de tot el món. I Angela Merkel, dient que havia que córrer moltíssim per anar al cotxe elèctric, fa que perdin aquesta capacitat de lideratge de la indústria mundial amb el Toyota, perquè eren els líders. Llavors, per què ho fan? Simplement per un tema electoral i simplement sense mirar allò que era el millor per a Alemanya. Ja no diguem per a Espanya, per a Alemanya. Què succeeix? Que el grup Volkswagen no té els mitjans que tenen les empreses xineses, perquè les empreses xineses tenen el suport de l'estat xinès. I, en canvi, el grup Volkswagen, com el Angela Merkel diu que l'estat no ha d'invertir en les empreses, doncs fa una transició més lenta. Això significa que els xinesos aconsegueixen productes que estan relativament bé i que el seu preu és molt baix, i que sí, Volkswagen produeix cotxes elèctrics, però produeix cotxes cars. Clar, no és el mateix comprar-te una marca xinesa per 25.000, 30.000 euros que un Volkswagen que amb unes prestacions relativament similars que supera els 40.000. Clar. A partir d'aquí tens un problema grandíssim. I com ho solucionen? Bé, doncs intentant retallar personal. En principi, retallaran personal en aquells llocs on és més car o en aquells llocs en què la seva productivitat és inferior. Per tant, les principals mirades estan cap a Alemanya, però allà tens que el Consell d'Administració formen part dels sindicats i és possible que això es desviï i afecti altres llocs.
3: Clar.
4: Que aquí la marca Seat desaparegui no vol dir que desaparegui la
3: fàbrica, no?
4: La fàbrica de Martorell.
3: Sí, sí.
4: Però, clar, afectar-la sí, perquè actualment produeixen la tercera part dels vehicles són Seat.
3: Clar, clar. Un cop més, una decisió política errònia ens porta cap a una crisi, en aquest cas, crisi econòmica dins d'un grup. Sembla que no aprenem d'això.
4: El que succeeix és que els interessos dels polítics no necessàriament són els interessos de les millors empreses del país. Però és que el que ha fet Angela Merkel és inaudit. Jo no conec cap polític que s'hagi dedicat a enfonsar a la seva principal indústria del país i una marca global d'excel·lència. És impressionant. Nosaltres es queixem de nostres polítics amb raó,
3: sí, sí.
4: Però per al món hi ha còpies dels nostres i pitjors,
3: sí, sí.
4: En una mesura significativa. I, clar, quan tu estàs en crisi, què fan els executius? Diuen, reordenem. Quan té problemes Unilever o té problemes Nestlé, què els té? Què ha fet? I aquestes dues empreses els tenen per la senzilla raó de l'auge de les marques blanques. Sí. Doncs redueixen el nombre de marques.
3: Clar.
4: I es centren en aquelles que són més rendibles. De tota la vida, Volkswagen, el grup, ha dit que Seat no és rendible, que per cada cotxe es guanya molt poc. Però cal tenir en compte diversos temes. A Seat no li deixen exportar els seus vehicles a tots els països que exporta el grup Volkswagen. En primer lloc, perquè no faci competència a Skoda o a la fàbrica Volkswagen. En segon lloc, van dir en el seu moment que seria una marca esportiva. Va presentar un prototip impressionant i molt bé de preu de cotxe esportiu. Va sortir el responsable d'Audi i va dir que ni en conya, perquè li podia treure ventes. Clar,
3: és una mica sorprenent això que expliques, perquè, clar, és una mica fotre un tret al peu de les empreses del propi grup, és a dir, vas en contra teva, no?
4: Sí, però ells volen prioritzar les marques en les que guanyen més diners.
3: D'acord.
4: I el problema que té Seat és que quan cau el mur de Berlín i els països de l'est d'Europa es converteixen al capitalisme, ells compren Skoda. I Skoda és la fàbrica barata del grup, la marca barata del grup. A partir d'aquí, Seat es queda en el limbo.
3: D'acord.
4: I ha hagut bastants presidents que no sabien què fer amb ella. I poso ja l'últim exemple, que és espectacular. Cupra, que és una marca amb molt èxit,
3: sí.
4: I que genera on per cada vehicle molt més diners de benefici del que genera Seat, es va fer sense quasi que ho sapigués la central alemana, quan pràcticament estava tot fet i gràcies en una substancial part a un conseller delegat de Seat que van tenir, que és Luca Di Meo, perquè aquí sempre ha estat Seat el germà pobre de tota la marca.
3: Doncs aquesta és la fotografia. Veurem cap on anem i com acaba la situació i com s'acaba de reestructurar, si aquesta vegada encerten, si no encerten. Senyor Gonzalo Bernardos, economista i professor titular d'Economia de la Universitat de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
4: I José Miguel, no t'olvides, els sindicats alemans decideixen en el Consell d'Administració.
3: Doncs,
4: sí. Dels plans actuals a la realitat pot ser menys dolenta per a Alemanya i pitjor per a Espanya.
3: Clar, clar, i aquesta és la situació. Aquest és el que dèiem al principi, que potser la desaparició de la marca Seat... Per cert, gràcies, Gonzalo, per atendre'ns. Que potser estem parlant de la marca Seat des d'un punt de vista nostàlgic, perquè, clar, estem parlant... tenim tots l'icònic 600 al cap, que va ser el cotxe que va posar... que va fer que la classe mitjana espanyola adquirís un cotxe que només fos per rics. I clar, aquí estarà el rovell de l'ou quan els sindicats decideixin a Alemanya, que potser el cop ve més cap a Espanya que no cap a Alemanya. Aquest seria el què. Bé, estarem pendents d'aquest comunicat aquí a COPE per donar complimentada informació, els raonaments, els perquès i tot plegat. Però de seguida parlarem d'una altra història, d'una xifra. Encara no ha acabat la temporada d'estiu. Queden uns quants dies encara de setembre perquè oficialment acabi la temporada d'estiu. Aquest cap de setmana i aquests dies, almenys fins a dimecres vinent, tenim una calorada tremenda. Ja a partir d'aquesta tarda i durant tot el cap de setmana tenim alertes per intensitat de calor pràcticament a tot Catalunya, a temperatures que arribaran als 40 graus. És a dir, tenim una calorada, un estiuet que té la marinera. Després ja baixaran les temperatures. Això què vol dir? Que anirem a la platja, segurament, el que pugui. I parlem d'això precisament, perquè l'estiu, en qüestions de prevencions, i si parlo d'ofegats, ha estat un autèntic drama. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra, però abans parlem de salut cardíaca. I si parlem de salut cardíaca, hem de fer referència a INSCOR, perquè INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. INSCOR cuida del teu cor. INSCOR realitza aquestes consultes cardiològiques a les que estic fent referència i, a més, tots els estudis necessaris relacionats amb rapidesa. Rapidesa. I programa la teva visita per quan ho necessites. Ràpid, allò de la llista d'espera... No, ràpid, va, ràpid. Ràpid i sense demores. A més, tenen el gimnàs aquest de rehabilitació cardíaca medicalitzat, que és autènticament fantàstic. Tota la informació a INSCOR. inscorbcn.com.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: COPE Catalunya i Andorra.
8: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
10: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
11: ¿Hay algo de última hora en el Bernabéu?
9: Pues ven al máster universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
10: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
9: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Máster universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
12: Hay cosas difíciles de explicar.
13: Sobre los papiros, los rollos de Pompeya, vamos.
14: Amigos.
15: Pero vamos a intentarlo.
16: La inteligencia artificial ha logrado desenrollar papiros que están completamente carbonizados.
17: Y lo que está haciendo, por ejemplo, la inteligencia artificial, arrojar lo que sería un retrato más exacto.
15: Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
12: Solo en Herrera en COPE.
7: Esports COPE, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
18: Passen 21 minuts de les 3 de la tarda, estem a Cornellà al Prat, 21. Jo crec que és un bon moment, no?
19: Claro, bueno.
18: Per fer un aplaudiment. Em recorda Dani Farré.
7: De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
20: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.
5: Herrera a COPE.
6: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat. And I thank God every day
3: for the girl he sent my way. But I know that... Les xifres són espectaculars. Parlem de 39 morts registrades per ofegament en el que portem de període estival, entre platges, piscines, rius, etc, etc. Tot això, si li afegim el tema incendis, estem parlant d'un estiu, i després els aiguats que hem tingut, estem parlant d'un estiu mogudet en qüestions de prevenció. En parlem d'això i en parlem amb el senyor per fer conclusions, encara, insisteixo, que no ha acabat la temporada estiuenca en aquest cas. Parlem amb el senyor Joan Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil. Joan Ramon, bon dia, benvingut.
14: Hola, bon dia, gràcies.
3: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Quina valoració podem fer de la temporada? Jo havia fet més o menys un resum a grans trets, però en qüestions, per exemple, de trets d'ofegaments de platges i de més, quin resum podríem fer? Quines valoracions?
14: Sí, bé, de fet encara no s'ha acabat la campanya. Nosaltres fem fins al 15 de setembre, valorem la campanya fins al 15 de setembre, la campanya de l'any. Però la veritat és que les dades que portem fins al moment doncs, són bastant dolentes, a nivells de l'any 2022, que va ser un any doncs, fatídic, molt dolent pel tema dels ofegaments. I bé, doncs, una mica comentaves una mica tots els riscos d'estiu, tant els de principis d'estiu com els de finals, no? També incloent el tema d'inundacions, i si hem tingut un estiu doncs, molt godet en temes d'emergències, doncs, ja sigui per el tema d'incendis, com comentava, també les onades de calor, que són bàsicament les que han doncs, provocat aquesta major afluència de persones, de banyistes a les nostres platges, piscines, i que han fet doncs, que amb més gent a les platges doncs, haguem tingut doncs, també més ofegaments, malauradament.
3: Bé, conforme a ofegaments, la xifra que tinc aquí, si sumem piscines, rius, pantans i platges, són 39 víctimes.
14: Sí, de moment, dintre de la campanya, doncs, portem 39 víctimes, que ja són més que la campanya de 2025, de 2024 i de 2023.
3: Bé, en aquest cas, quan parlem de prevenció, tot això és molt difícil de controlar, perquè per molt que es digui, sempre depèn de la responsabilitat de cada persona. Moltes vegades, si deixem al marge els accidents, que sempre està al risc dels accidents, no? Però realment cal reforçar aquesta prevenció? Cal conscienciar encara més a les persones?
14: Sí, de fet, per nosaltres és el més important, perquè hi ha diversos factors que nosaltres podem controlar. Nosaltres podem fer una campanya preventiva, se poden posar socorristes, es pot decidir doncs, si es vigilen més platges, menys platges. Totes aquestes qüestions són qüestions que nosaltres doncs, podem, diguéssim, enfrontar d'una manera determinada. Però després hi ha l'altre, diguéssim, l'altre gran vessant, que és aquesta que comentaves tu, de la capacitat d'autoprotecció i de la consciència del risc. Doncs els banyistes, la nostra ciutadania, de fet, doncs, ha de prendre consciència de que doncs, sí, és una activitat de lleure, és una activitat per relaxar-se i per refrescar-se, que va molt bé, però comporta certs riscos. Llavors, si guanyem en aquesta conscienciació del risc, si nosaltres seguim explicant i fent incidència, i gràcies als mitjans de comunicació també, doncs, seguim fent incidència cada any, doncs, en els riscos que té banyar-se i quins són els consells bàsics d'autoprotecció, doncs aconseguirem doncs, que cadascú sigui capaç d'autoprotegir-se i disminuir aquesta xifra, idealment fins a zero, que és el que nosaltres voldríem.
3: Això seria impossible. Em sembla una xifra, malauradament, una mica utòpica, perquè, clar, si està el percentatge de risc d'accidents, que és això que molt, per molt que facis, sempre hi ha aquest risc que, ostres, tant de bo fos zero, eh? Escolta'm, un altre factor que m'agradaria comentar amb tu, Joan, és el tema de les onades de calor, que, bé, a Barcelona ha estat una qüestió al·lucinant, de nit tòrrida, les temperatures han estat per sobre històricament, i, clar, això està molt associat cada cop més a morts degudes a l'augment de la temperatura i la calor. Cada cop haurem de posar més l'ull i la prevenció precisament en això, en conscienciar conforme a les altes temperatures, sobretot a les persones més vulnerables?
14: Sí, de fet, ja l'efecte de la calor doncs, té diverses variables. Una d'aquestes, que és com a, diguéssim, una segona derivada, és el tema de l'increment dels banyistes i els ofegaments que havíem parlat. D'altra banda, el propi efecte de la calor en la salut de les persones. hem comprovat, que està costat demostrat, que sobretot la calor nocturna, perquè impedeix doncs, descansar correctament, i sobretot la calor mantinguda durant diversos dies seguits, que això és el que nosaltres anomenem doncs, onada de calor, doncs afecta greument a la salut de les persones i pot doncs, fins i tot doncs, precipitar la mort de persones que ja tenien malalties determinades perquè les agreuja i que doncs, fa que realment doncs, estiguin patint per aquesta calor extrema. I malauradament sembla ser que doncs, la tendència ja sabeu en aquest context d'emergència climàtica que estem patint, doncs, que la tendència és no gaire favorable en aquest sentit.
3: Doncs senyor Joan Ramon Cabello, subdirector de Prevenció, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i fer més o menys, encara que queda temporada d'estiu, un petit resum avançat del que hem tingut fins ara. Molt amable, Joan.
14: Fantàstic, moltes gràcies a vosaltres per fer difusió de totes aquestes qüestions.
3: Un plaer, moltes gràcies per atendre'ns. Bé, dit això, prudència, sentit comú i informar-nos de moltes coses. Per exemple, si anem a la platja, les banderes, com està l'estat de la mar, si anem a la muntanya, del temps, la meteo, en funció de com, de quan, anar ben equipat. En fi, coses de sentit comú. De seguida, ja que hem començat temporada aquesta setmana, rebem a una de les persones que tindrem al llarg de tota aquesta temporada, i és l'historiador Òscar Uceda, de l'Associació d'Historiadors Òscar Campmany, que ja la temporada passada ens va portar unes històries magnífiques, i en aquest cas parlarem i viatjarem, tinc entès, fins a Ceuta. I el paper d'un català que va ser cabdal perquè aquesta ciutat avui en dia sigui espanyola. De seguida en parlem d'això aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra, però abans amb la panxa buida no es pot treballar. Però afortunadament tenim la Cabrera. La Cabrera, fliparàs, és que està tot realment bo. Si vols, si tens ganes d'una carn espectacular a Barcelona, doncs has de conèixer la Cabrera Barcelona, que és autèntica graella argentina, talls increïbles, un ambient perfecte per gaudir de tot això i tot plegat amb família, amb amics i fins i tot sol. Per què no? És un lloc d'aquests que un cop proves és que has de tornar sempre. Tota la web, la Cabrera Barcelona. I on està? Al carrer Diputació 239. La Cabrera Barcelona per gaudir de l'autèntica graella argentina.
19: Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
21: Busca Herrera en Cope y escríbenos.
22: El crimen es una plaga. Y yo soy el remedio.
23: Sylvester Stallone.
22: Aquí es donde acaba la ley. Y empiezo yo.
23: Cobra. El brazo fuerte de la ley. El domingo a las 10 de la noche... En 13.
24: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
25: Soy Mar Márquez.
26: En una carrera, tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
27: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
28: Verisur. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
29: Que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados. Solo el 4 de septiembre.
30: Si tienes más de 60 años, en Viajes El Corte Inglés con el programa de vacaciones económicas de Club de Vacaciones, hay otra forma de viajar. Plazas garantizadas en costas, islas o circuitos, reservando por 14 euros, con 30 euros de regalo en tu próximo viaje y cancelación gratuita si consigues plaza de turismo social. Consulta condiciones.
21: Herrera a COPE.
6: COPE Cataluña y Andorra.
21: Estás informado.

0: Hi ha temes que són eterns com aquest, eh? Va, parlem d'història i donem la benvinguda per parlar d'història, d'aquestes històries que ens fa viatjar, i sempre hi ha una d'aquestes peces que ens relaciona amb Catalunya, i en parlem amb l'Òscar Uceda. L'Òscar Uceda és historiador de l'Associació d'Historiadors Òscar Capmany, l'Associació d'Historiadors de Catalunya Òscar Capmany. Òscar, bon dia, benvingut.
1: Què tal? Bon dia, senyor Cruz. Com anem?
0: Molt bé. Doncs agraït que estiguis una temporada més amb nosaltres, i em fas molt feliç amb les històries que expliques. Així que encantat i molt agraït perquè estiguis aquí amb nosaltres.
1: Igualment. És tot un plaer.
0: Doncs, Òscar, on ens portes per començar?
1: Doncs jo crec que toca parlar de Ceuta.
0: Ostres, mira, tema molt adequat. Tema molt adequat, sí, per l'època, sí, malauradament, que estem vivint amb el tema Ceuta.
1: Exacte, jo crec que és exemplar, no? I que té, com el que té la història, no? Al final no deixen de ser les vivències, que ja va passar a gent que realment és com nosaltres, no? I de com van enfrontar situacions que poden ser semblants, fa més anys, i personatges que tampoc no eren tan diferents com nosaltres, no? O sigui, ara és important, a banda del que està passant ara a Ceuta i el ressò mediàtic que està tenint, l'importància que està tenint, Ceuta té una llarga història, no? I n'hi ha un moment que celebrarà l'any que ve, el 22 d'abril de l'any que ve, sí, que serà el tricentenari de la fi del setge de Ceuta. I el setge de Ceuta, per part dels alauites, no?, dels marroquins, que té la característica de que va ser el setge més llarg de la història.
0: Carai.
1: A cap lloc del món. O sigui, cap puesto, a cap lloc del món, a cap moment de la història, ha estat assetjat durant tant temps com Ceuta.
0: Més que, home, jo recordo un dels assetjaments més famosos a la Segona Guerra Mundial, el de Leningrado, que va estar, penso que 3 anys assetjada. Més encara.
1: Correcte, correcte. Quan diries que va estar assetjada Ceuta?
0: Ostres,
1: que doncs, el rècord mundial.
0: Si Leningrado va ser 3 anys, que possiblement és una de les més conegudes...
1: És molt llarg.
0: Posaré... Sí, va, 10 anys, posaré?
1: Posaràs 10 anys, però van ser 33.
0: 33 anys?
1: 33 anys de setge. O sigui, tan llarg que va començar amb una dinastia, amb els Àustries, i va acabar amb els Borbons. Va començar amb unes armes que anaven amb metge i va acabar amb unes armes que anaven amb espurna, canvis tecnològics, canvis de moda... O sigui, tot una vida. 33 anys de setge. Amb la característica de que van poder resistir. Mira si són durs aquests cavalls, no? Que tot i estar setjats durant 33 anys, algun moment, no solament pels marroquins, sinó també pels anglesos i holandesos, van aconseguir resistir. I és interessant aquesta història. Aquest setge va començar el 22 d'octubre de 1694, com deien, encara regnava Carles II, l'hechizado, no?, d'Àustria, i va acabar en 1727, d'aquí aquest tricentenari que es complirà l'any que ve. Però hi ha un moment, dins d'aquest llarguíssim setge, on intervé un català, un barceloní. Intervé el Josep Agulló i Pinós, primer marquès de Gironella i nomenat governador i capità general de Ceuta al 1702 per Felip V.
0: Uh-huh.
1: Aquest senyor va ser el que, a partir d'aquesta data, en el 1702, va portar la defensa, no?, de la ciutat de Ceuta. I jo crec que és també un personatge exemplar per tot el que va passar ara, ja que va coincidir, quan va arribar al càrrec d'aquesta defensa, que ja portava pràcticament 10 anys, doncs ho va portar d'una forma molt agressiva, va atacar les posicions marroquines, va expulsar de les trinxeres en 2 cops als marroquins, va tenir una defensa molt activa, però tot just, si te fixes amb les dates, no? Tot just va començar la Guerra de Successió.
0: Això t'anava a preguntar, que suposo que aquí entrarien altres potències europees pel tema de la Guerra de Successió, els anglesos, etcètera.
1: Els anglesos, exactament. Aquí comencen els problemes seriosos, perquè més o menys el marquès de Gironella portava controlats els marroquins, no? Ja tenia una defensa sòlida, però ell se subministrava, li arribaven els subministres des de la península, des de Gibraltar. I què va passar en Gibraltar? Pues que Gibraltar va caure, perquè pràcticament estava indefensa, en poder dels austracistes, realment d'una flota anglo-holandesa, aquell any de 1702. No? Mm. De fet, això va provocar un gran perill, perquè van tallar, diguem, durant uns dies, no?, la línia de subministres, va caure a començaments d'agost, i el 8 d'agost es presenta uns vaixells de la flota anglo-holandesa davant de Ceuta amb un plenipotenciari a negociar, que era valencià, no? El general Basset, un home també que va ser molt conegut a la Guerra de Successió, es van reunir, no amb ell directament, sinó que li van treure una carta perquè no va voler anar a negociar directament el marquès de Gironella, on pràcticament se li estava dient de que la posició estava perduda, de que ara amb les línies tallades i els anglesos per una banda i els moros per una altra, la situació de Ceuta era indefendible, i que si entregava la plaça, a més, diguem, lo sobornarien, no? O sigui, li donarien diners, li donarien honors, li donarien, etcètera, no? I ni sortiria ben parat si entregava la plaça. Què va passar amb el senyor aquest, no? Amb el marquès de Gironella? Doncs que va refusar ostensiblement aquesta oferta, va posar en estat de defensa també la zona del mar, no? La zona marítima de Ceuta, i se va preparar per defensar-la, i després va dir que, literalment, que preferia morir a les runes de la ciutat abans d'entregar-la a una altra causa. I que se devia al senyor que havia jurat, no? Al que sí, li havia atorgat el càrrec. Llavors, aquesta decisió va ser, paradoxalment, la que va provocar de que avui en dia Ceuta continués sent espanyola, diguem, perquè ho tenia tan fàcil el marquès de Gironella com entregar-la. I s'hagués sortit, diguem,
0: ben parat.
1: En el nivell personal, però ell se va estimar més, bueno, doncs complir amb el seu deure i mantenir la plaça, i d'això, diguem, o sigui, els anglesos van intentar atacar per mar a Ceuta, però se va presentar una flota francesa i espanyola, una batalla tremenda, no?, terrible, a Vélez, Màlaga, i va aconseguir foragitar aquesta flota. Aquesta flota hi van salvar, diguem, d'aquest segon perill a Ceuta durant el temps suficient, doncs, que aguantés durant, fins com deia, des de 1702, 1704, que va passar això, fins a l'any 1727, que van ser quan els van aixecar el setge, al morir el rei Muley Ismail, no?, diguem, que era el primer rei de la dinastia alauita.
0: I a partir d'aquí a morir, i això ja va canviar les coses i tot això va tornar al seu lloc, suposo.
1: No? Exactament, va,
0: ostres,
1: va sofrir
0: anys,
1: abans de setges, després
0: anys.
1: També, però aquest va acabar, diguem, aquest llarguíssim setge va acabar l'any 1727.
0: 33 anys, mare meva, 33 anys, o sigui, és una història...
1: És una barbaritat.
0: Però és una història molt desconeguda, aquesta, Òscar, eh?
1: Doncs sí, és
0: bueno, suposo que igual pels seus tis, segurament no, l'han de conèixer, segurament ells, no?, de la seva pròpia història, però que parlant pel temps de setge, pel capítol que és històric important per la ciutat i pel país, ostres...
1: Sí, bueno, conforme la ciutat, quan comença el setge, Ceuta en origen havia estat recuperada pels cristians, diguem, el 1415 pels portuguesos, no? Que i va passar a domini espanyol el moment que hi ha la Unió de Regnes amb Felip II, a 1580, i quan s'inicia la rebel·lió portuguesa per separar-se de la monarquia hispànica, els ceutis decideixen quedar-se dins de la monarquia hispànica.
0: I des de llavors...
1: Però era una ciutat bàsicament de llengua portuguesa, quan comença el setge de la ciutat, a 1694, però va ser de tanta importància el que va passar a la ciutat que quan va acabar 33 anys després la gent parlava ja espanyol.
0: És curiós, o sigui, fins i tot hi va haver no només un canvi tecnològic, sinó també un canvi idiomàtic.
1: Exacte, va ser fonamental per la història de Ceuta, o sigui, el que va passar durant aquest setge és el que ha marcat la sector de Ceuta actual, a més de les fortificacions, perquè es va hiperfortificar la ciutat de Ceuta, etcètera, no, durant aquest període, però la Ceuta moderna neix amb aquest setge llarguíssim, el més llarg de la història i tristament desconegut, perquè, com deies tu, Leningrado, una barbaritat, 3 anys, imagina 33 anys.
0: 33 anys, carai. Doncs Òscar Uceda, historiador de l'Associació d'Historiadors de Catalunya, Antoni Campmany, escolta'm, com sempre, moltíssimes gràcies per portar-nos aquesta interessantíssima història. Una abraçada molt forta.
1: Moltes gràcies, senyor Cruz. Fins a la propera.
0: Fins la propera. No em digueu que no... Que són històries que no et deixen indiferent. Sabíeu que Ceuta va patir un setge de 33 anys i que en aquell moment, durant un període d'aquest setge, hi havia un barceloní al comandament de la ciutat? Que mira, és interessant, interessantíssim tot això, una història fantàstica, que per cert, és una història que en una estoneta estarà ja disponible a la nostra web, a cope.es/Catalunya, allà trobareu aquesta notícia, doncs ja explicada per si la voleu tornar a escoltar l'àudio o llegir-la, bàsicament, Tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra, obrirem migdia, i obrirem migdia per parlar d'un lloc per al que d'una manera o una altra tots passem alguna vegada, i és un hospital. I concretament parlarem dels menús dels hospitals i de la seva qualitat. De seguida en parlarem d'això a migdia a Cope Catalunya i Andorra. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes, ens actualitzem i tornem de seguida.

0: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
1: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE. Hoy es viernes, es 4 de septiembre y hace calor. Hace calor, se extiende el veranillo, que a este paso se va a unir al de San Miguel. Oye, ni tan mal, ¿eh? Que luego lleva la factura de la luz, de la calefacción, ni tan mal. Porque para caliente también está la actualidad informativa de este país. Las tres claves que te vamos a explicar el mediodía, COPE, con las que te tienes que quedar, son las siguientes. Mira, primero, Margarita Robles firma el ascenso de Balas, que va a seguir en la UCO, en comisión de servicio.
3: No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas.
0: Es Leire, Leire Díaz. La de las cloacas. El teniente coronel era uno de los objetivos de las cloacas del Partido Socialista. Ha liderado las investigaciones que cercan al entorno de Pedro Sánchez y va a seguir haciéndolo. La segunda clave de la mañana. Hoy se ha reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha aprobado, bueno, está a punto de aprobar, con el voto a favor de Cataluña y de Canarias, el cuponazo, es decir, la ruptura de la caja única en la nueva financiación. Ahora se tiene que tramitar en el Congreso y deberá ser aprobado por mayoría absoluta. Y tres, máxima tensión y atención en Ceuta. Ante el inicio del curso académico, los padres ceutíes no quieren llevar a sus hijos al cole por la inseguridad y en el limbo los miles de menores migrantes en Ceuta. ¿Y por qué en el limbo? Pues mira, porque el artículo 9 de la Ley Orgánica de Extranjería indica que los menores de 6 a 16 años tienen el derecho y el deber de acceder a la enseñanza básica obligatoria gracias a la ley de Rodríguez Zapatero y de Gabilondo como ministro de Educación en el año 2011. Es decir, que hay que escolarizarles en Ceuta y a estas alturas nadie ha dicho todavía ni mu, ni siquiera sabemos cuántos niños migrantes hay pululando por Ceuta. Melchor León es diputado socialista.
4: Cientos de sutil que me han escrito preocupado por el miedo que tienen de que sus hijos puedan acudir con seguridad a la escuela.
0: Hablando de Ceuta, el día de la invasión murieron decenas de personas ahogadas. La Audiencia Nacional estudia si tiene competencias para investigar esa entrada de miles de migrantes en nuestro país y cómo se defiende el gobierno ante el horizonte judicial que puede abrirse por esta crisis de Ceuta. Pues no te lo vas a creer. Habla de la máquina del fango. Te lo contamos todo y te hablamos de SEAT. Al lío.
2: Pilar García de la Granja.
1: Mediodía COPE.
0: Ángela Sánchez, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Pilar.
0: Están pasando más cosas. Por ejemplo, Audiencia Nacional
5: ha mostrado su absoluto respaldo a la jueza María Tardón tras la queja del ministro Grande Marlaska porque la magistrada pidió a los policías no informar a sus superiores del informe que encargó sobre Ceuta.
0: Muy grave.
5: Así ha calificado a la presidenta de Baleares que el gobierno de Pedro Sánchez tuviera en su poder un informe policial sobre el alto riesgo de la llegada masiva de migrantes ahí a las islas, a Baleares. No informaron al gobierno balear.
0: Nuevos impuestos.
5: A las compañías petroleras y gasísticas. El gobierno ha pedido a Bruselas que se graben los beneficios de estas empresas y con ese dinero se financien medidas para paliar el cambio climático.
0: León 14.
5: En la audiencia, un grupo de estudiantes de Oxford, el Papa ha destacado el pensamiento de San John Henry Newman en favor de una educación basada en la dignidad humana, la justicia y la capacidad de servir al bien común.
0: Y don Luis Argüello.
5: El presidente de la Conferencia Episcopal ha hablado hoy en el Vaticano en el curso de formación de nuevos obispos sobre la misión del obispo en el ámbito de la familia y la sociedad.
0: En el deporte, Santi Duque, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
0: El Cholo Simeone ha vuelto a hablar de Julián Álvarez.
6: Sí, lo ha hecho en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Athletic en San Mamés. El técnico argentino ha confirmado que Julián está entrenando bien y que estará en la lista para el choque en Bilbao y ha mandado este mensaje al delantero.
7: Esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Hay que jugar menos y preocuparse más en aprender. Y creo que el paso para mí que seguramente le dará en su vida es aprendizaje puro y tiene la oportunidad de en todas estas situaciones que tendrá que resolver lo haga mejor a él y que nosotros lo veamos feliz, porque eso es lo que queremos, que esté bien, que esté contento y que obviamente nos dé goles
6: En la Vuelta a España ya está en marcha la etapa número 13 con un recorrido de 193 kilómetros. Envío de especial a la carrera, Kike Iglesias.
8: Es la Granadina desde Almuñécar, donde hemos salido hace unos minutos, camino de Loja, 173 kilómetros para el final, subiendo el puerto de Primera de la Venta de la Cebada. 30 segundos tiene la fuga de cuatro corredores, intenta meterse en ella el español Urco Berrádema. Enric Mas es evidentemente el líder de la carrera.
6: Gracias, Kike. Ya tenemos rivales para los equipos españoles en la Champions femenina. El Barça se enfrentará al Arsenal, París y Servette en casa, y visitará al Bayern, a la Roma y al Coge. Por su parte, el Real Madrid recibirá al PSG, al París y al Inter, y visitará al Bayern, a la Roma y al Manchester City. La primera jornada será el 22 y 23 de septiembre.
0: Gracias, Santi. Escuchas Mediodía COPE.
2: Migdia.
9: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
10: Migdia COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Benvinguts, ben trobats. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. Us parlo molt de gust amb el Jorge Martínez a les vies de so. Què tal, Jorge, com estàs? No sé quants de vosaltres, espero que el mínim possible, eh? Heu anat a un hospital per necessitat, evidentment. Ningú habitualment va a un hospital per gust. Desitjo que pocs. Però tard o d'hora, per una cosa o per l'altra, és possible que la majoria passem alguna nit a un hospital. Amb el menjar que donen a aquests hospitals. Els hospitals, els nostres hospitals, vas allà, no? I, clar, a partir d'aquí, com està... Parlem dels menús i de la qualitat dels menús. Parlem de tot això. Perquè quan veiem tot això, aquesta qualitat dels menús del menjar a l'hospital, doncs la cosa... En fi, penses, igual es pot millorar. Tot i això, aquesta qualitat, i aquesta manera i formes, vulguis o no, afecta també a la psicologia del pacient. Bé, això és el que diu la xefa divulgadora Maria Nicolau, que ha parlat dels menús als hospitals. De fet, ha fet un comentari que s'ha tornat absolutament viral sobre aquesta qualitat dels menús i com es podria millorar. I la tenim al telèfon precisament per xerrar d'això. Maria, bon dia, benvinguda, com estàs?
11: Hola, bon dia.
10: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, eh? Molt amable.
11: Gràcies per convidar-me, em fa molta il·lusió.
10: Doncs, bé, exactament, Maria, què és el que vas veure en aquella fotografia d'un menú d'hospital que et va fer esclatar allà al cap d'aquesta manera a xarxes socials?
11: Bueno, a mi em sembla que això del menjar, a vegades no ho entenem pel que és. És a dir, menjar no és només donar-li benzina al cos perquè el cos no deixi de funcionar. S'entén perfectament que en un hospital hi ha casuístiques molt diverses i a més hi ha una qüestió de responsabilitat molt grossa, és a dir, la primera norma és no fer mal, però precisament per això, clar, quan et trobes amb una safata, amb un peix bullit, fred, una cosa... Dius, sí. El menjar no és només aquesta benzina perquè no et moris, sinó també és una de les principals fonts que tenim tots de ganes de viure, no? Vull dir, ostres, si no, un croissant no existiria, menjaríem farina cuita i llestos, saps? Però ens compliquem la vida.
10: Bé, és la part més psicològica de tot això, també, no? Seria també aquesta qüestió.
11: Bueno, però és que no és només allò, una part psicològica, com si això fos secundari. És que, collons, menjar bé,
10: clar.
11: Bé és mitja vida. I l'altra mitja és bueno, pues poder controlar i mirar de baixar la sal, mirar de no posar-hi massa greixos si és que no toquen. Vull dir, això els metges ja hi són i en saben i poden fer-ho. Ara el que ens toca potser és posar sobre la taula... Després hi ha una altra cosa, i és el fet que hi ha molta gent gran als hospitals, hi ha molta...
10: Clar, sí.
11: Evidentment, a mesura que passen els anys, el cos es va espatllant d'aquí, ara frena, ara falla aquesta junta, ara no sé què tinc aquí el reflux. Llavors, però aquesta gent gran són una generació que, curiosament, s'han passat la vida cuinant, i que de cuinar bé i de menjar bé en saben moltíssim.
10: Sí, i tant.
11: Llavors tenim els paladars més exigents per estadística estirats en llits d'hospital i els hi donem coses que a vegades donen la sensació com una micona més d'intenció. No fa falta grans complicacions logístiques ja faria un canvi radical.
10: Però clar, és que tu veus, Maria, als hospitals possiblement veus productes ultraprocessats i racions pobres. Com és possible això? Entraria dins d'aquesta equació, no?
11: Bueno, una de les coses que ens passa és que la gran majoria d'hospitals funcionen per concessions, és a dir, el servei de restauració és una qüestió que es delega, es subcontrata amb una altra empresa que sigui especialista en el tema i que se n'ocupi. Però després, no sé jo, o no sé si estan funcionant, no sé si hi ha mecanismes de fiscalització, un client fantasma anònim que pugui fer d'inspector, que vagi a menjar regularment i així que la bandereta vermella, si hi ha alguna cosa que no és com hauria de ser. No sé si un cop donada la concessió, no sé si d'entrada es dona sempre la més barata, que és una cosa, un dels criteris, i després què és el que estem deixant fora del que no és quantificable, és a dir, no tot són grams, minuts i segons i hores de personal, sinó és, ostres, hi ha una diferència enorme amb els mateixos ingredients el que pots fer que sigui bo i el que pots fer que no. Clar. Ho sigui, no? Mm-hmm. Llavors, potser fan falta mecanismes de fiscalització, potser fan falta que hi hagin altres criteris a l'hora de decidir a qui s'atorga aquesta concessió, potser fa falta afegir més bústies perquè el consumidor pugui donar la seva opinió, perquè la persona que està a l'hospital pugui dir, escolta, això bé, això no m'ha agradat, i després que hi hagi algú que faci una criba, és a dir, hi ha moltes coses que potser podríem fer que no estan fent, però realment menjar no és només menjar. Menjar sí, no, és, com et va el dia.
10: Exacte.
11: A part, quan estàs en un llit d'hospital, quan t'has de passar dies, jo el primer gran mal que t'assatja és la sensació aquella de vulnerabilitat, la por de no saber què passarà, però per sobre de tot també apareix l'avorriment.
10: Totalment.
11: I a vegades hi ha moments del dia que dius, és que no pot ser, només venen a canviar-me la via, a posar-me el gotero, o de tant en tant l'única cosa que t'alegra el dia és l'entrada de la safata, de l'esmorzar.
10: De l'esmorzar, del menjar, sí.
11: Del que sigui. Llavors, per què no jugar una mica amb això i dir, què hi posarem? Què no hi posarem? Podem, en aquest brioix industrial el podríem canviar per una magdalena? El podríem canviar per una cosa que fos casolana? O que fos comprada per una empresa que s'hi dedica però que fos sense un plàstic, saps? Podríem posar-hi una presa de xocolata al costat d'aquestes torrades? Realment faria diferència en la salut física del pacient? O poder se li il·luminaria la cara? Hòstia, una presa de xocolata, saps què vull dir?
10: Sí, perfectament sé què vull dir, el que vols dir. I a més em sembla una idea que a més, tu ho has dit, però és que no, això sembla una mica cíclic, una mica muntanya russa, perquè no és la primera vegada que es diu. Vull dir, no, el que estàs explicant i el que estàs denunciant aquí parlant amb nosaltres és una qüestió que de tant en tant va sortint el tema dels menús d'hospital. Però, conforme el que has dit a xarxes socials, Maria, quines reaccions has rebut per part de malalts o professionals del sector? T'ha dit algú alguna cosa?
11: Bueno, ha sigut mundial, això. Jo no m'ho esperava, vaig fer la fotografia de la safata, vaig fer el tuit, i el vaig fer en un moment de dir, ostres, tu...
10: Quina pena.
11: No? És que, per favor, arrenqueu-me els ulls, això no té cap sentit. Però ho vaig fer com a mare, preocupada, i en aquell moment com a ésser humà normal, corrent d'arran de terra. I tot d'un plegat, una de les coses que passen és que això ens tocarà a tots.
10: Exacte, és que tots passarem per aquí tard o d'hora, espero que per coses no greus, però tots alguna vegada hem passat per un hospital, hem passat una nit i hem menjat a un hospital pel que sigui.
11: I la gran majoria d'hospitals, és que ho paguem nosaltres. És que aquest menú el paguem nosaltres amb els nostres impostos i després ens l'acabem menjant i pel mig hi ha una caixa negra que no saps qui pren les decisions, però que les està pensant en fer quadrar una fulla de balanç. I a mi em sembla molt bé que les fulles de balanç hagin de quadrar. Els diners s'han de fer servir amb seny, amb cap, i s'ha d'intentar fer-ho tot barat, i tant com sí. Per què? Perquè són els nostres diners. Però és que després nosaltres som els que ens ho mengem. I ficar-se una cosa dintre el cos que fa cara de ser un moc regurgitat, doncs fa com una mica d'angúnia. No et fa trobar millor. Et fa pensar quina pena Quina pena ser pobre i no poder demanar servei d'habitació.
10: Correcte. Ara ho has dit, i aquesta és la pena, que hem de parlar de serveis públics, de serveis que paguem tots i que tots passarem per aquest, i que hem de pensar això i que hem de veure el moco regurgitat aquest que explicaves i dir, ostres, quina pena. Doncs Maria Nicolau, xef i divulgadora gastronòmica, ja sabeu, la podeu seguir a marianicolau.com, allà és la seva web, allà hi trobareu moltíssimes coses molt xules. Maria, ha estat tot un plaer xerrar amb tu sobre aquest tema que és sensible i penso que molt important. Moltes gràcies.
11: Gràcies a vosaltres, i cuidem-nos tots i fem-nos sopetes, sisplau.
10: Sisplau, correcte. Jo miro una sopeta, ara amb aquesta calor igual ho deixo per més endavant si no hi ha problema, perquè després ja parlarem del temps. Però el que diu és totalment cert i segurament molts de vosaltres de forma genèrica estaríeu més o menys d'acord, no? Podem estar tots d'acord. De fet, Són dades que van més enllà d'una percepció, perquè s'ha fet una enquesta. De fet, el CatSalut cíclicament fa enquestes sobre la qualitat o la valoració que fem els usuaris sobre els hospitals, no? I aquí hi ha una cara i una creu. La cara, és a dir, el més valorat és l'atenció de les infermeres. El servei d'infermeria, doncs, està molt ben valorat. I el pitjor valorat... El menjar, els menús. El menjar és tradicionalment el servei pitjor valorat pels pacients dels hospitals a Catalunya. És veritat que hi ha una tendència, una lleugera tendència a la millora, però no penseu, no? Són enquestes de satisfacció que, insisteixo, fa el CatSalut, que es diu Plaensa, que han situat doncs el menjar com un dels aspectes en una nota mitjana dolenta per darrere de l'atenció mèdica o d'infermeria, no? De fet, el problema, ja ho apuntava perfectament la Maria, la gestió externa davant la pròpia. Aquí és un què, perquè acostuma a estar externalitzat aquest servei a grans empreses de restauració col·lectiva i presenten realitats molt diverses. Aquesta és la veritat. Així que segurament, haurien de posar un ull a tot això. Encara i tot, alguns centres hospitalaris estan incorporant millores com productes amb certificació ecològica, control clínic més ampli des dels serveis d'endocrinologia i nutrició, que aquí entraríem en altres aspectes de tot això. No deixarem la salut, perquè de seguida parlarem de la meva salut, de l'aplicació La meva salut. Perquè ja en els pròxims mesos, i atenció, La meva salut només es podrà accedir amb l'IDCAT mòbil. Serà el nou sistema d'entrada a l'aplicació. Això es fa per complir amb la normativa europea. És curiós, i a mi sempre m'ha cridat l'atenció això de la... Hem de complir amb la normativa europea, i després amb certes coses, com el tema dels autònoms, no es compleix amb la normativa europea, i Espanya està sent sancionada per no complir amb la normativa europea amb els autònoms i la seva facturació. És curiós, que aquí, en funció pel què normativa europea, en funció per què, si eso ya te llamo. Bé, així que, en resum, i ara entrarem més en matèria, es canvia l'accés a La meva salut, ja no serà amb contrasenya, sinó amb l'IDCAT mòbil. Així que, primera conclusió, encara que el marrón i la patata calenta va cap a Europa... Ah, no, nosaltres no, això, Europa, nosaltres fem el que diu Europa. Ja. Sí, clar, quan convé. Bé, el cas, primera conclusió, anava a dir, que ja se m'escalfa la boca i dic coses que no hauria de dir. Primera conclusió és zero sensibilitat amb les persones grans. Així, de clar. Va, que de seguida en parlem d'això, aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
1: Escuchas Mediodía Cope.
2: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de Cope, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
12: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un sincope.
13: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
14: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre, tienes el entrecot de vaca a 18,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
15: En Alcampo sales ganando. Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos.
16: Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wiley. Porque si

0: ¿Hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
1: Hace cuatro décadas, en Renta 4 creamos una banca diferente. Una banca dirigida a los que quieren más, a los que quieren disfrutar de su inversión en lugar de ser solo clientes. Una banca que solo gana si tú ganas. Llevamos cuatro décadas creciendo a la vez que tú creces y compartiendo contigo nuestra pasión por la inversión. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado.
2: Love, love, love.
3: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Deberes en familia, dibujos con amigos. Ahora tienes un 3x2 en las mejores marcas de escritura y material de escritorio. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: Migdia.
6: COPE, Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
7: Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. She make a man wanna speak Spanish. ¿Cómo se llama?
8: La sensibilitat europea envers les persones grans és zero. És nul·la. És... pues no me había dado cuenta. En una societat cada cop més envellida, la societat cada cop gira més l'esquena a les persones. No és una qüestió de dadisme, és una qüestió de, senzillament, no ens importeu absolutament res de res. Quines són les persones que més necessiten accedir al sistema sanitari? Doncs habitualment les persones grans, ja per característiques d'edat. Per característiques d'edat. És una qüestió que encaixa, no? Quines són les persones que tenen més dificultat per la bretxa digital? Les persones grans. Això també per una qüestió d'adaptabilitat, unes menys, fan el seu esforç, però poden tenir problemes per accedir, sobretot quan la cosa es comença a liar, a través del mòbil. Llavors, unim tot això. Què farem perquè accedeixin a una aplicació digital? Doncs liar-la, fer-ho tot molt més difícil. Igual és que no volen que accedeixin a l'aplicació. La norma europea, no sé si ho diu tan difícil. És que és complicat, complicat. Bé, parlem del tema i parlem... tenim aquí el Marc Monclús, que ens ho explicarà molt bé. Marc, benvingut.
9: Hola, què tal?
8: Molt bé. Tu rius perquè encara ets jove, però tranquil, perquè ja t'arribarà.
9: No.
8: No, perquè aquesta tecnologia variarà. Tot això
9: sí,
8: evolucionarà.
9: Això
8: i quan
9: segur.
8: Tu tinguis 80 anys, que arribis ja amb bona salut,
9: gràcies.
8: Tot el que coneixem avui serà molt antiu, ja, i tindràs altres tecnologies i tu et tornaràs boig.
9: Sí, sí, sí.
8: Que
9: sí.
8: Ni l'AIA te salvarà de tot això. Explica'ns què està passant amb tot això, explica'ns.
9: Doncs que a partir del gener del 2027 ja no servirà la contrasenya per entrar a la meva salut, sinó que per entrar-hi es necessitarà tenir IDCAT mòbil, és a dir, es necessitarà un SMS i un telèfon mòbil. Això complica les coses per la gent gran, com comentaves, que són els usuaris habituals de l'aplicació. El departament defensava la seva decisió com una millora en la seguretat de les dades dels catalans, però hi ha gent que hi està molt en contra, ja que diuen que, com comentaves abans, deixa de banda les persones de la tercera edat que no saben utilitzar o no s'han adaptat prou bé al telèfon mòbil. Josep Carné, president de la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, explicava que no s'ofereixen solucions alternatives a la digitalització.
10: Amb l'àrea de salut, amb qualsevol administració pública, amb qualsevol empresa de subministrament de serveis, de que contestar-te i donar-te resposta i les coses s'eternitzen i no tens la resposta adequada. I la primera que et diuen, si vols saber això, sí, però entri a la pàgina web i aquí vostè trobarà el que ens demana, sigui una cita prèvia, sigui una consulta de consum, sigui una, el que sigui falta, no?
9: La situació abans d'aquesta nova política del Departament de Salut no era tampoc fàcil per la gent gran. La contrasenya havia d'incloure majúscules, minúscules, sí, sí, símbols, números, i això ja complicava les coses. Però sobretot va arribar els problemes per la gent gran amb la incorporació de la verificació per SMS. L'IDCAT mòbil, però, encara costa més perquè requereix de tenir un smartphone i, a més, dominar-lo. I així ho explicava el mateix Josep Carré.
10: L'IDCAT el que permetrà és que no és necessari tenir un codi, o sigui, tenir una contrasenya, no? Que és un punt a avançar. Però l'altre és que t'has de donar d'alta a l'IDCAT, i això pues, és una tasca que tampoc és fàcil per a les persones que no estem habituades, a les persones que no estem habituades a treballar amb aquests sistemes. Tot això és complex, no? I, a més, el que resulta de que t'exigeix tindre un mòbil intel·ligent perquè puguen rebre aquests SMS, per poder donar-te d'alta, etcètera, etcètera. No?
9: A més de la bretxa digital, la gent gran té por del ciberatac.

0: i els fraus, que tot i que arriben a tothom i afecten a molta gent, la gent gran són els més vulnerables. Josep Carné explicava el cas d'un conegut seu a qui van estafar utilitzant precisament l'IDCAT mòbil.
1: Inclús l'altre dia estàvem parlant amb el tema de l'IDCAT, que resulta un conegut, m'estava comentant amb el Google era d'alta l'IDCAT i el que he sigut és que ha sigut un frau. I un frau perquè en un moment determinat li van demanar la compte bancària per carregar-li 0,01 euros per verificar de que això estigui aquí, no el cost. I, en definitiva, era un frau, no? Per tant, s'ha de tindre molt clar de que quan si dius si t'has de donar d'alta a l'IDCAT, que l'IDCAT és gratuït, que no s'ha de pagar res. I aquestes són les coses que et fan por quan t'has de donar d'alta amb un sistema que no tens l'habilitat suficient com per poder-ho treballar, que bueno, els fraus arriben a tothom, no solament als grans, però els grans són molt vulnerables en aquest sentit.
0: Per això cal que els casals d'avis i els centres cívics promocionin més els cursos de tecnologia que fan per la gent gran. També cal, però, que les empreses de subministraments i les administracions públiques tinguin molt més en compte la gent gran i facin polítiques adaptades a les seves habilitats.
2: En resum, que a partir d'ara tothom ens haurem de registrar a la web de la Generalitat, de l'IDCAT, tenir aquest registre digital per poder accedir a aplicacions com La Meva Salut i segurament a d'altres que també necessitaran d'aquest certificat.
0: Clar, però no és només registrar-t'hi, sinó que cada vegada que vulguis accedir t'haurà d'arribar un codi per SMS i posar-lo a la pàgina web, clar. Sí. Tot això complica molt les coses.
2: Bé, ja eren complicades, amb la contrasenya sí. La confirmació de l'SMS que t'arribava ja era complicat per una persona gran, ja sí... En fi, àgil i fàcil no és, eh? Sí. Bé, Marc Monclús, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu.
2: El Marc Monclús acaba avui amb nosaltres les seves pràctiques. Espero que t'ho hagis passat molt bé.
0: Sí, sí.
2: Has brincat tot l'estiu aquí, eh?
0: Bueno, estàs content? És el que ha tocat.
2: Estàs content que t'hem fotut en l'aire les vacances?
0: No, en l'aire tampoc. Jo m'ho he passat molt bé. Ha sigut realment divertit.
2: Espero que s'hagis aprofitat, sí. T'hagi agradat, t'ho hagis passat bé dins del que és la realitat de la professió.
0: Va,
2: no, sí que... no, a vegades no és el que s'ensenya a les classes, sinó la trinxera, el que està a la trinxera.
0: Sí,
2: Marc Monclús, tota la sort del món.
0: Moltes gràcies.
2: I gràcies per la teva feina.
0: Gràcies.
2: El Marc Monclús, que ha fet aquestes pràctiques amb nosaltres i ho ha fet realment bé, com he pogut comprovar, eh? Bé, de seguida actualitzarem la informació de serveis, la meteo, que se nos viene un infierno encima. Bé, ja tenim l'infierno a sobre i parlarem també de com tenim el trànsit i la meteo aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
3: Migdia.
4: COPE, Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: COPE Tarragona.
3: 93.5 FM. Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
6: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
7: ¿Te han denegado la invalidez?
8: Hola, soy Luis Miguel López, abogado de Abogados Tarragona. Y como sabéis, soy abogado especializado en reclamación de pensiones de incapacidad permanente y asuntos relacionados con la seguridad social.
7: Abogados Tarragona, 977-21-31-40, en Rambla Nova 118 de Tarragona. Primera visita gratuita.
9: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
10: Tú dices en tu libro algo que resulta provocador. Hacer dieta nos inflama.
11: Todo el mundo que quiere hacer una dieta súper restrictiva, total.
10: Pero tú que compartiste tantos años de vida con él, cuéntanos quién era José, quién era Camarón.
12: José era mi marido y Camarón yo creo que ya pertenece al mundo entero.
10: ¿Podemos negociar las comisiones si tenemos nuestros ahorros en un banco?
13: No es que podamos negociarla, es que tenemos que negociar.
3: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
14: De lunes a viernes de 3 a 7.
15: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
16: Deja de soñarlo. Vívelo.
15: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
17: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
18: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
15: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
18: Máster universitario en Radio COPE.
15: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 39 30.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal? Com esteu? Soc el José Miguel Cruz, encantadíssim de parlar amb vosaltres. I, si us sembla, arribat en aquest punt horari, fem, com ja és costum, un repàs i una actualització de la informació de serveis. I comencem per la meteo. Bé, com us ho diria? Molta calor. Aquest seria el resum dels pròxims 3 dies, inclosa aquesta tarda. El tope de tota aquesta calorada que tindrem a sobre arribarà diumenge. A partir de diumenge, dilluns, dimarts, començaran a baixar les temperatures i dimecres que ve estarem 8 o 9 graus per sota de la temperatura que tocaria, que tindrem. És a dir, s'estabilitzarà la cosa per l'època de l'any. Bé, de cara a aquesta tarda, el que tenim és sol espaterrant a tot Catalunya, predomini de cel clar, sol, temperatures màximes en augment, i les alertes per intensitat de calor ja es disparen des d'aquesta tarda ja ben bé fins dilluns. Tots els dies, matí i tarda, hi ha una alerta per intensitat de calor. Esperem fins i tot superar els 40 graus a ponent. De fet, serà a Terres de Lleida on l'alerta es cronifica amb una alerta taronja al Segrià, per exemple, però tota la Catalunya central, el Baix Llobregat, Terres de l'Ebre, tenen una alerta per intensitat de calor. La fotografia és igual tot el cap de setmana. De fet, el dissabte pel matí l'alerta es trasllada cap a la costa central i Costa Brava. Per la tarda de dissabte, una alerta per intensitat de calor a pràcticament tot Catalunya, igual que diumenge. L'alerta pel matí serà a la costa central i per la tarda doncs, anirà també pràcticament a tot Catalunya. Predomini absolut del sol, algun núvol despistat i poca cosa més. Calor. Així que molta prudència amb la calor. Si anem a la platja, molta prudència amb les onades, que tindrem un mar acceptable per banyar-nos. No serà una bassa d'oli, però és un mar agradable per fer un banyet, eh? I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon migdia, benvingut.
3: Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. Doncs, malauradament, parlem d'algunes incidències, bàsicament autopista AP7, zona del Vallès. Sobretot, dos accidents. Un s'ha produït a la Roca del Vallès, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Només hi ha un carril obert al trànsit. I ja parlem d'aturades de més de 5, gairebé 6 quilòmetres entre Montmeló i la Roca del Vallès. Això en sentit nord, sentit Girona, a la Roca del Vallès. En direcció sud, a causa de la gent que s'atura a veure el punt de la incidència, també hi ha aturades més puntuals d'un parell de quilòmetres. Però és que també a l'autopista AP7, en aquest cas a la zona de Barberà del Vallès, en tenim un altre d'accident. En aquest cas hi ha un carril tallat en direcció sud, és a dir, en sentit Papiol, sentit Tarragona, i també hi ha aturades de 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà, això com a tallar l'AP7, i en direcció sud. A més, hem de dir que és cert que les dues rondes de Barcelona, tant la ronda de dalt com la ronda litoral, s'estan carregant molt ràpidament. En algunes zones ja hi trobareu aturades destacades. Per tant, sembla que es complica un pèl la circulació en aquesta xarxa viària catalana.
2: Roger Serra, que tinguis una bona tarda i un millor cap de setmana. Cuida't.
3: Igualment, a reveure.
2: Gràcies. L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
4: Molt bé, senyor Cruz, i vostè. Gràcies per convidar-me, com sempre.
2: Molt bé. Què tenim avui? Perquè ja arriba cap de setmana, nova jornada.
4: Això és habitual.
2: I què destaquem?
4: Ara parlem dels partits tant a primera com a segona dels conjunts catalans, però, per exemple, els socis aficionats al Barça han de saber que aquella assemblea que es fa sempre...
2: Sí, sí.
4: Assemblees on realment tot tira endavant.
2: Sí.
4: Gairebé sempre tot tira endavant.
2: Sempre.
4: Deixi vostè, si vol...
2: Sembla un formulisme.
4: És que és un formulisme.
2: És un formulisme.
4: No, tampoc ens ficarem amb més jardins.
2: No.
4: Sí que hi ha una novetat, que és que normalment s'aprofita, dic en el cas del Futbol Club Barcelona, a fer l'assemblea en cap de setmana de partit a casa. Perquè penses que, ja que juga l'equip...
2: Que vingui la gent, els socis...
4: I vindrà més gent, no?
2: Clar.
4: Doncs no. 19 de setembre. Dissabte 19 de setembre, el Barça juga al Pizjuán de Sevilla. És una assemblea important, perquè veurem, es parla de superàvit del Barça, però sobretot s'ha d'aprovar aquest finançament per acabar les obres del Camp Nou, de l'Espai Barça. I també és d'aquest matí, de fa uns minutets, el sorteig de la Lliga de Campions femenina amb el Barça. El Barça, que a la fase Lliga s'enfrontarà l'Arsenal, el París Futbol Club i el Servet a casa. I tindrà com a rivals fora el Bayern Múnich, la Roma i el Koje de Dinamarca. Són els 6 rivals que tindrà el conjunt blaugrana en aquesta fase Lliga. I el que vostè comentava, efectivament, divendres que arriba el cap de setmana, que és quan el volum de feina a nivell del que ens toca és molt més gran. Per què? Perquè després de parlar de si hi ha lesionats, de si Julián fitxa, de si es tanca el mercat de fitxatges, de ara toca jugar, no?
2: Toca jugar, ja toca.
4: Partits dels conjunts catalans, quarta jornada, els dos se'n van el diumenge. El Barça juga a València, que a més serà el debut d'Arnau Martínez, en principi, a casa, amb el seu nou equip. Ja va debutar a Riazor amb el València davant el Deportiu de la Corunya, però en aquest cas ho farà en aquest gran partit que tenim diumenge, València-Barça, i també diumenge un altre gran partit espanyol, Sevilla. Quarta jornada, baixem un esglaó perquè acabem de sentir el tècnic del Girona, Quique Álvarez. Demà juga a camp de l'Sporting de Gijón. 23 convocats, debuten a la convocatòria Mateu Morey, Carles Pérez, entre d'altres, i es baixa per lesió Justin. Quique Álvarez, tècnic del Girona.
5: Hi ha moltes coses a millorar a l'equip i una de les coses que s'ha de millorar és això, no? El compromís. Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5, 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, pues et fan gol, no? Bueno, una cosa a millorar i sobretot la mentalitat defensiva de l'equip, que crec que el dia de Les Palmes va donar un pas.
4: El Girona, que ve de sumar davant la Unió Deportiva Les Palmes al conjunt canari la primera victòria de la temporada, i tancarà la jornada, la quarta també a segona, el Sabadell el dilluns, eh? Dilluns vinent, davant el Còrdoba, la nova Creu Alta, el Centre d'Esport Sabadell, que buscarà 3 punts més. De moment ha començat bé la temporada.
2: No va malament.
4: Sí, la veritat és que sí, el conjunt de Ferran Costa. 2 catalans a primera, 2 catalans a segona, 4 conjunts al futbol professional, senyor Cruz.
2: Molt bé. Albert, moltíssimes gràcies.
4: És un autèntic plaer.
2: Igualment.
4: Per què rius?
2: Perquè m'agrada aquests acomiadaments, sí, que home, em dius, no, així, home, està molt bé.
4: Sí, perquè al final s'ha agraït a la vida i, escolti, que et donin l'oportunitat d'explicar el que estem cuinant, el que estem treballant, el que ens ocuparà.
2: Teu és un plaer.
4: És un autèntic plaer. Què té vostè aquí?
2: Mira, saps què? Tu com veus?
4: El sarró de Juan Tamariz, què té vostè?
2: Ara et demanaré una opinió personal.
4: Sí, sí. Si gairebé estic explicant la meva vida personal en aquests dies. El Gil torna dimarts, no es preocupi.
2: Vale, quina percepció tens tu del nivell de democràcia a Espanya? Bo, mitjà o dolent?
4: És complicada la pregunta. No és que, no, sí, perquè amb una paraula és difícil expressar-ho. Vostè quina té?
2: No em rebotis la pregunta. No, però esto es muy gallego,
4: no,
2: ¿eh?
4: No, però
2: repreguntar sobre la pregunta sin dar una resposta.
4: No ho té clar, igual que jo, llavors.
2: Jo crec que no és dolent. Jo
4: no
2: crec
4: és
2: dolenta,
4: que és bo. Sí. També depèn en funció dels paràmetres, no? Si ho comparem amb depèn què o amb depèn qui, sí.
2: Jo crec que
4: fa fora en tots els àmbits, i dic fora d'Espanya, fa molt de fred.
2: Jo crec que Espanya és víctima de la seva pròpia tolerància democràtica. És un bon què. Pues mira, això ve perquè de seguida parlarem de la primera edició de l'índex de risc de retrocés democràtic, que s'acaba de publicar amb coses molt curioses. En parlarem d'això.
4: Aquells estudis.
2: Aquests estudis. Què tant t'agrada? Cuida't molt, Albert.
4: Igualment, bon cap de setmana. Que vagi
2: quan bé. Passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulars que ens ha donat l'Albert, no el de democràtic, sinó els d'esports, a Esports Cope, amb el Joan Batllori i tot l'equip d'Esports Cope Catalunya i Andorra. I sí, de seguida parlarem d'aquest primer informe de l'índex de risc de retrocés democràtic, i en parlarem aquí, a migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
1: Encuéntranos en Instagram, X, Facebook y TikTok.
0: Busca Cope y escríbenos.
6: El fin de semana empieza fuerte.
7: ¡Una noche de lujo!
6: Este viernes, el Betis mide sus fuerzas contra el Madrid de Mourinho.
7: ¡El tiempo de juego preparado!
6: Desde las 8:30 de la tarde en Cope, Betis-Real Madrid.
7: ¡La tiene Vini! ¡Chuta!
6: Escúchalo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade, los números uno del deporte.
8: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales.

0: es troba a hores d'ara amb una situació a causa del mercat automobilístic molt compromès al seu model de continuïtat. L'icona industrial d'una Espanya des de la seva creació al 1950, el 600, el 800, el 124, models que formen part de milions de persones.
1: Presentamos los nuevos SEAT. SEAT 127, para la guerra de todos los días.
0: Bon migdia, sóc Sergi Tor i aquesta no seria una decisió repentina. Des de l'any 2018, la creació de la marca Cupra és la gran aposta del grup alemany. Per exemple, en els últims 3 anys, Cupra ha presentat 3 nous models electrificats i cap per part del model SEAT. El futur de la companyia és Cupra i les seves rodes elèctriques. El dur ajustament del grup alemany de 50.000 acomiadaments, el tancament de 4 fàbriques a Alemanya entre 2031 i 2034 i la reducció a la meitat dels seus models pot abocar la desaparició de la marca SEAT, perquè ja avui s'acaba de comunicar, no es pot garantir la seva continuïtat més enllà del 2030. Busquem les claus i les seves possibles conseqüències. Primer, i el més important, la fàbrica de Martorell, 15.000 treballadors, centenars d'empreses d'una gran indústria auxiliar i 3 línies actuals de producció. La línia 1, que per cert acaba de tenir una inversió de 3.000 milions d'euros, fa el Cupra Raval i el ID Polo. La línia 2, el SEAT León i el Cupra Formentor. I la línia 3, el SEAT Arona i el SEAT Ibiza. Yolanda Canales, hi ha inquietud hores d'ara a la plantilla de SEAT?
2: No, almenys públicament. Des del comitè d'empreses llença un missatge de tranquil·litat. El seu president, Matías Carnero, ha assegurat a Rere en Copé que la situació de la planta catalana no té res a veure amb les retallades que afronta el grup, especialment a Alemanya.
3: La situació d'Alemanya és una, la de SEAT és otra. SEAT tiene futuro garantizado. La marca es una cosa, la empresa es otra. En segundo lugar, dar la tranquilidad a nuestro parque de proveedores también y a las plantillas. Somos una gran plantilla que aparte arrastra muchísimos miles de puestos de trabajo de proveedores que trabajan para nosotros directa o indirectamente, ¿no?
2: Carnero asegura que tot i les incògnites que hi ha sobre la marca, la fàbrica catalana té futur i defensa que SEAT i Cupra poden conviure dins del grup Volkswagen. Cupra ja representa el 60% del catàleg de vendes, però segons el president del comitè d'empresa, això no significa necessàriament la desaparició de SEAT. Considera que Cupra està cridada a tenir un paper central en l'electrificació de l'automòbil a Espanya, però reclama també que les administracions no abaixin la guàrdia. Per què? Doncs perquè el projecte industrial de SEAT Cupra ha rebut una inversió conjunta pública i privada molt important.
3: SEAT puso sobre ruedas a España hace 76 años, pero SEAT o Cupra seguirá poniendo la electrificación en la rueda y será la locomotora de la electrificación en los próximos años. Y estoy convencido, y así lo habla con la administración, que deben de estar muy vigilantes también en todo este tipo de decisiones, porque no olvidemos que a SEAT Cupra ha habido una inversión de capital público y privado de cerca de 10.000 millones.
2: I enmig del debat sobre si Volkswagen acabarà prioritzant Cupra en detriment de SEAT, Carnero defensa que les dues marques no són incompatibles.
3: SEAT siempre va a seguir existiendo. Es decir, el otro día me decía una persona, es que la nueva SEAT es Cupra. Sí, todos lo sabemos y es cierto que hay una realidad. Cupra ya ha superado a SEAT en volumen de ventas, pero son dos marcas que se complementan, no se matan una marca a otra.
2: La direcció de SEAT preveu publicar aquest mateix divendres un comunicat en defensa de la marca i dels seus models, segons Carnero, després de les demandes dels representants dels treballadors, els màxims responsables del grup.
0: Bé, per tant, tranquil·litat amb el comitè d'empresa de SEAT, és una bona notícia. És claríssim que SEAT no és tan sols una icona històrica, és actualment un motor industrial per a Catalunya. La magnitud de les xifres ja estan aportades. L'economista Gonzalo Bernardos, consultat per COPE Catalunya, com analitza l'actual escenari, Yolanda?
2: Hem parlat amb l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, i la seva diagnosi és clara. Volkswagen no ha sabut fer amb prou èxit la transició del motor de combustió al vehicle elèctric i ara es troba en desavantatge davant dels fabricants xinesos que poden oferir vehicles elèctrics molt més econòmics.
4: És un tema més sentimental que econòmic, però has de considerar que la marca Volkswagen està en una seriosa crisi. Els seus directius l'han fet molt malament en els últims anys i no han aconseguit un traspàs des de fabricar cotxes de motor de combustió a fabricar cotxes elèctrics amb èxit, i això es nota perquè

0: La demanda mundial del grup Volkswagen ha baixat moltíssim.
1: I la conseqüència d'aquesta situació és una reestructuració que afecta especialment Alemanya, on el grup planteja una forta reducció de plantilla i el tancament de 4 plantes. Però això no significa que Seat quedi al marge de la crisi. La marca és considerada menys rendible que altres ensenyes del grup i Volkswagen està revisant el seu mapa de marques per concentrar recursos en aquelles que aporten més beneficis. Bernardos apunta, però, que Seat ha arrossegat durant anys una situació particular dins el grup. Considera que Volkswagen ha limitat el marge de la marca espanyola, especialment pel que fa als mercats on podia vendre els seus vehicles, per evitar que entrés en competència amb altres marques del consorci. I aquí hi ha un element que pot acabar sent determinant, el paper que els juguen els sindicats d'Alemanya.
0: Els sindicats alemans decideixen en el Consell d'Administració. Dels plans actuals a la realitat pot ser més dolenta per a Alemanya i pitjor per a Espanya.
1: En paral·lel, Cupra ha aconseguit convertir-se en la gran aposta de creixement. La marca ja representa una part molt important de les vendes i genera més benefici per vehicle que Seat. Per això el debat no és només si desapareixerà o no el nom de Seat, sinó quin paper tindrà la marca dins el futur industrial de Volkswagen.
2: Bé, Yolanda Canales ens acaba d'aportar l'opinió del comitè d'empresa i també l'opinió d'un economista, en aquest cas, de la situació de Volkswagen. Però estic segur que estem escoltant el migdia a COPE conduint un cotxe Seat. A part de tots, com sempre, prudència i amb la companyia de la ràdio que els anem informant. Clar, i un pot pensar, escolti'm, què passarà el meu Seat si finalment el model acabi desapareixent més enllà del 2030? M'he de preocupar per recanvis del cotxe? Després de totes aquestes decisions, del que estic escoltant, amb el dia a dia, què passa si tinc un Seat, a Ricard Álvarez?
3: Doncs missatge de tranquil·litat absolut per als conductors. Tenir un Seat avui dia no suposa cap risc per al seu ús diari. Encara que el grup matriu apliqui canvis estructurals o de marca en el futur, la normativa europea de protecció al consumidor garanteix que els fabricants tenen l'obligació legal d'assegurar el subministrament de recanvis i peces originals durant un mínim de 10 anys des que el vehicle es deixi de fabricar. A més, la xarxa de tallers oficials i el servei postvenda continuaran operatius amb total normalitat per cobrir manteniment, revisions i garanties. Per tant, els vehicles actuals mantindran tota la seva cobertura legal, la seguretat a la carretera i el valor de recanvi garantit durant els propers anys.
2: Per tant, si ets conductor o conductora d'un Seat, tota la tranquil·litat perquè hi ha les garanties legals de que hi haurà recanvis i les peces necessàries pel teu vehicle. Sens dubte que a partir d'ara i durant els pròxims anys molt se parlarà si finalment Volkswagen activa el que ja acaba d'anunciar, que no pot garantir la continuïtat del model Seat més enllà del 2030. Això no té res a veure, evidentment, amb la fàbrica de Martorell i el seu Cupra. Parlem del model Seat. Anem ja a l'actualitat de serveis. Torna la calor. A Lleida es tornarà a fregar els 40 graus. 15 dies aquest estiu superant els 40 graus, xifra rècord. I s'afegó a tota Catalunya aquest cap de setmana. Ja les temperatures actuals ens estan marcant unes temperatures més similars de principi d'agost que no pas de l'actualitat de setembre, d'aquest 4 de setembre. Mirin, Tarragona 30 graus, Barcelona 31, Girona 33 i hores d'ara a Lleida 35 graus amb aquest migdia de divendres, pel que fa referència al Principat d'Andorra 27 graus. Anem cap al trànsit. Com s'està circulant amb aquest migdia de divendres? Roger Serra, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Per una banda, augmenta el trànsit en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sobretot les dues rondes, que la veritat és que tant la ronda de dalt com la ronda litoral es van carregant molt ràpidament, però a més tenim dues incidències a l'autopista AP7. Un accident a la Roca del Vallès, només hi ha un carril obert en sentit nord, sentit Girona, aturades de més de 7, gairebé 8 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès. Això a l'AP7, com us dèiem, en sentit nord, sentit Girona. Però és que en direcció sud, a l'altura de Barberà del Vallès, en tenim un altre d'accident. També talla carril i està provocant aturades de 3-4 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà del Vallès, com us dèiem, en aquest cas a l'AP7, en sentit sud, sentit Papiol, sentit Tarragona. Per tant, tenim aquestes dues incidències. Com us dèiem, zona del Vallès, se complica el trànsit a l'AP7 en totes dues direccions. És tot des del Servei Català de Trànsit.
5: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
2: L'agenda informativa d'avui també està centrada en Madrid. Aquest matí s'ha iniciat la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, a excepció de la Comunitat de Madrid. Les altres comunitats governades pel Partit Popular sí que són a la taula. Per part del govern de la Generalitat de Catalunya, la consellera d'Economia, Alicia Romero. A debat, un tema clau. El nou finançament de les comunitats autònomes. Quines són les claus d'aquesta reunió? Marta Ruiz, bona tarda, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Claves con pocas sorpresas porque el escenario ha cambiado poco con respecto al verano. El ministro de Hacienda trata de convencer a los consejeros autonómicos en una reunión a la que no ha asistido la representante madrileña, un boicot que no ha sido secundado por más consejeros del PP que rechazan igualmente un modelo pactado previamente con Esquerra, algo que también censuran consejeros socialistas como el castellano manchego Ruiz Molina, que decía esto a la entrada del encuentro.
6: Es un modelo de Cataluña pensado para la comunidad autónoma de Cataluña, que tiene privilegios para esta comunidad autónoma en detrimento de las demás comunidades autónomas.
5: El nuevo sistema da más fondos a las comunidades y más cesión en el IVA e IRPF, pero la ordinalidad solo se cumple para Cataluña, que mantiene la misma posición en el ranking como aportador y receptor de recursos. Alicia Romero, consejera de Hacienda de Cataluña.
7: Hoy Cataluña llega al Consejo de Política Fiscal y Financiera para votar favorablemente a este nuevo modelo que mejora la financiación de los servicios públicos para todas las comunidades autónomas.
5: El 90% de las comunidades rechazan este nuevo modelo, pero el gobierno solo necesita el apoyo de una región al contar con la mitad de los votos. Pero el nuevo sistema tendrá que tener mayoría absoluta en caso de llegar al Congreso.
2: Gracias, Marta. Avui ha estat un bon dia per Laura Borràs. La política de Junts per Catalunya, perquè la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha executat l'indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, que va aprovar el govern de Pedro Sánchez, i ha commutat la pena de 4 anys i mig de presó per un delicte continuat de falsedat en document oficial i com a indectora d'un delicte continuat de falsedat en document mercantil quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes per una pena de 2 anys, amb la condició que Laura Borràs no torni a cometre cap delicte en un termini de 5 anys. Què vol dir tot això? Doncs que amb aquest indult, Laura Borràs evite la seva entrada a la presó, tot i que va ser condemnada a 4 anys i mig. I amb una setmana canviant d'arguments informatius molt tràgica, per la mort d'un home de 45 anys a Manresa i el desenllaç del cas de Balaguer amb la mort també violenta d'un home de 26 anys, dos casos resolts en principi amb la detenció de 3 menors d'edat, 2 a Manresa i un a Balaguer, que ja estan en règim tancat. Per cert, els dos joves de Manresa, de 15 i 16 anys, detinguts i en règim tancat, acumulaven 4 i 3 detencions per part de Mossos d'Esquadra per robatoris violents, lesions i fins i tot temptativa d'homicidi. Estaven en llibertat vigilada i els ser menors únicament són mesures terapèutiques, és a dir, de seguiment. Són casos anteriors que no tenen res a veure amb la mort de Carles Vilajosana, de 45 anys, el veí de Manresa. Però la setmana també ens porta dos casos duríssims amb dos nadons, un a Santa Bàrbara i l'altre a la mina. Com avancen les investigacions policials en aquests dos casos, Yolanda Canalés?
1: Al barri de la mina Sant Adrià del Besòs, els Mossos han detingut una dona de 33 anys, presumptament relacionada amb la mort del nadó, localitzat dimecres en un edifici del barri. Es tractaria de la mare de l'infant. El cos sense vida del nadó va ser trobat cap a la una del migdia de dimecres dins una bossa de plàstic al replà d'un bloc de pisos. De moment, la investigació continua oberta i no han transcendit tampoc més detalls sobre el cas. I mentre a Sant Adrià els investigadors centren ara les diligències en la mare del nadó, a Santa Bàrbara, al Montsià, el jutge ha ordenat practicar noves diligències després que els Mossos trobessin restes òssies en el domicili on buscaven un nadó desaparegut. Les restes serien compatibles amb el nen, però ara caldrà determinar judicialment si corresponen efectivament al menor d'un any i mig aproximadament que havia estat denunciat com a desaparegut. Els pares, d'altra banda, continuen detinguts. Tots dos van ser arrestats dimecres a València en el marc d'una investigació oberta per un presumpte delicte d'homicidi i posteriorment van ser traslladats fins a Santa Bàrbara. La policia ha inspeccionat inspeccionat l'habitatge del carrer Major, un immoble que ja havia estat en el punt de mira dels investigadors. I és que durant el cap de setmana, en aquesta mateixa casa, es van rescatar 28 gossos en estat de desnutrició. Altres animals estaven morts. Els veïns havien denunciat també des de feia temps males olors i sorolls constants provocats pels animals.
2: Gràcies, Yolanda. Aquest estiu, amb la seva cara B, té dos fets preocupants. Primer, les tempestes de Tarragona, que van tenir el balanç d'una mare i una filla d'origen peruà mortes, i posteriorment també els ofegaments. Anem per parts. Protecció Civil acaba de denunciar aquest matí que valora enviar és alert per avisar la població els efectes de fenòmens en curs o que acabin de passar. Ho ha explicat a la subdirectora de Protecció Civil, Inma Soler.
8: Tot això, si ho tenim preventivament, ho enviarem. Quan no ho tinguem preventivament i no ens puguem guiar per fer aquests avisos de la previsió, sinó que haguem de veure quines són les conseqüències, quan veiem que aquestes conseqüències són d'un impacte important en el territori i requereix que la població estigui al cas, doncs també farem aquest enviament.
2: Recordem que la tempesta de Roda de Barà i posteriorment la tempesta de Tarragona, en cap de les dues es va enviar aquesta alerta als mòbils i va provocar un debat polític que continuarà perquè hi ha preguntes parlamentàries. Sí que hi ha una recomanació bàsica. Quan plou, millor no sortir de casa. I també ha estat un estiu molt advers en ofegaments. Amb el que portem d'estiu, 39 persones han mort ofegades en àrees aquàtiques. És una xifra molt alta. Cert que el volum de banyistes és milionari i, per tant, el tant per cent és ínfim, però la xifra global invita a potenciar les mesures i missatges de prevenció. El subdirector de prevenció, Joan Ramon Cabello, confirma a COPE Catalunya que s'ha d'augmentar la consciència ciutadana que quan s'entra l'aigua sempre s'ha d'entrar amb precaució.
9: La capacitat d'autoprotecció i la consciència del risc, doncs els banyistes, la nostra ciutadania, de fet, doncs ha de prendre consciència de que sí, és una activitat de lleure, és una activitat per relaxar-se i per refrescar-se, que va molt bé, però comporta certs riscos. Llavors, si guanyem en aquesta conscienciació del risc i quins són els consells bàsics d'autoprotecció, doncs aconseguirem doncs, que cadascú sigui capaç d'autoprotegir-se i disminuir aquesta xifra idealment fins a zero, que és el que nosaltres voldríem.
2: I un estudi impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica, que forma part de l'Agència de Salut Pública de Catalunya conjuntament, ha analitzat les característiques dels ofegaments mortals de menors de 18 anys registrats a Catalunya entre el 2019 i 2023. Recordem que a l'inici d'aquest estiu va haver-hi la tragèdia de la platja de Tarragona de la Rabassada. L'estudi presenta que hi ha desigualtats en els ofegaments infantils i apunta a la importància de garantir un accés equitatiu a l'aprenentatge de la natació i als entorns aquàtics segurs. Saludem al migdia de COPE Catalunya el director de l'Institut de Medicina Legal, Eneco Barberia. Director, bon migdia.
10: Bon migdia.
2: Recordem aquest estiu també la commoció que va significar els tres ofegats a la platja de Tarragona, però en aquest estudi se parlava també de les desigualtats, falta d'ensenyament a mitjans aquàtics com una també de les causes que poden explicar per què la xifra és tan alta.
10: Clar, ens va cridar molt l'atenció que mirem, el percentatge de persones de nacionalitat estrangera era molt elevat, molt més elevat del que és el padró de persones nascudes fora de Catalunya habitualment. I la reflexió que fem, també basada en l'evidència internacional d'altres estudis, com per exemple el de l'Organització Mundial de la Salut, ens posa de manifest que aquestes persones d'origen estranger o culturalment diferents a vegades tenen més dificultat per accedir als recursos d'aprenentatge de com desenvolupar-se dins d'un mitjà aquàtic, com podria ser, per exemple, l'adquisició d'habilitats de natació. I, lògicament, aquest estiu, pues, malauradament, hem tingut exemples, no?, de perfils que, d'alguna manera, responen al que surt a l'estudi.
2: Estaríem parlant que les xifres són inacceptables, amb això estem d'acord. És veritat que el volum és molt mínim davant de la gran quantitat de banyistes, però cada xifra significa un drama familiar evitable. On creu vostè que ha d'estar les mesures de prevenció per anar reduint aquesta xifra que és inacceptable cada estiu?
10: Com sempre, penso que totes les mesures han d'anar d'una manera coordinada entre les diferents institucions i administracions. No es pot posar només el focus en un determinat recurs, sinó que ha de ser un treball compartit entre diverses administracions. Podríem posar el focus segurament en l'àmbit també moltes vegades sanitari, de salut pública, de pediatria, no? Que és un recurs que tenen un accés molt freqüent, no? Aquest àmbit de menors, i a més és que inspiren molta confiança aquests serveis de pediatria o de salut pública a la població. Per tant, avançar per aquesta via, avançar per fomentar, no?, l'adquisició d'habilitats de desenvolupar-se dins d'àmbits aquàtics i també de conèixer el mitjà, no?, el medi on la gent està produint aquest bany, com podrien ser aigües naturals, com van tenir alguns rius, o zones de platges o de costa que poden ser perilloses, tot i que allí socorristes, són coses que entre tots, entre totes les administracions institucionals, han d'anar de la mà.
2: A primària habitualment hi ha cursos per aprendre a nedar. És a dir, forma part fins i tot d'una activitat, a vegades extraescolar i a vegades també fins i tot ja incorporada a les mesures escolars. Potenciar aquests cursets seria ja una obligació?
10: Seria una recomanació molt potent, la d'incorporar l'obligació d'adquisició d'aquest tipus d'habilitats de nedar i també, com ho deia, també del coneixement del medi on la gent se desenvolupa. És un tema també molt important. Han d'anar les dues coses, han d'anar de la mà, penso jo.
2: I una pregunta d'àmbit general, en director. Importantíssima també la feina dels forenses. Importantíssima dir que, a banda d'averiguar què és el que ha passat, és donar l'informació per buscar que no torni a passar el que malauradament ja ha passat, no?
10: Exactament. Nosaltres tenim una funció principal, que és la d'auxiliar, informar d'una manera altament tecnificada a l'administració de justícia perquè pugui impartir justícia, però degut a això disposem d'una informació que pot tenir un gran interès per a la societat i que pensem que oferint aquesta informació a la societat es poden articular campanyes de prevenció o millorar el coneixement de determinats problemes que en definitiva puguin posar algun tipus de mesura preventiva i disminuir coses que són evitables, com per exemple els ofegaments.
2: I acabo amb una última pregunta d'àmbit més general. Aquest estudi ha tornat a ser, com deia, molt dramàtic. Amb el conjunt de Catalunya, de les platges catalanes, han mort 23 persones fins ara. Estem ja a les acaballes de la temporada de bany, a partir del 15 de setembre. És evident que aquí la veu és d'altres institucions, però estaríem d'acord que és una xifra molt, molt, molt elevada.
10: És una xifra elevada. És veritat que hi ha un augment molt important de banyistes. És veritat també que estem en un estiu particularment, com tothom sap, molt, molt calorós i, per tant, és molt complicat que la gent no vulgui banyar-se. Però entre tots hem d'intentar, amb diferents mesures, no només en una, amb diferents mesures, intentar disminuir aquest tipus de morts, no? Que en definitiva són morts prevenibles. Per tant, s'ha de fer cas als consells preventius, han de fer actuacions cridant l'atenció en llocs on puguin ser més perillosos. En definitiva, com ho dic, penso que és una tasca de tothom, no només d'una única administració o institució.
2: Director de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, Eneco Barberia, gràcies per estar aquí a migdia, COPE, i explicant-nos les conclusions de l'estudi que es va realitzar plenament vigent. Gràcies, director, bon migdia.
10: Bon migdia, gràcies.
2: Per cert, tenim una notícia d'última hora. Ens acaba de confirmar Marta Ruiz que el govern acaba d'aprovar el nou model de finançament autonòmic únicament amb els vots de Catalunya i Canàries. La resta d'autonomies presents han votat en contra, però com ho ha explicat en Marta Ruiz, ja que el govern disposa del 50% de vots, amb una única autonomia en tenia prou. Per tant, Catalunya i Canàries únicament vots favorables al nou sistema de finançament, que això sí, ara haurà de ser ratificat amb el Congrés dels Diputats per majoria absoluta. I continuem al migdia de COPE Catalunya. Dimarts, retorn a les escoles, 1.600.000 escolars, però a l'escola pública hi ha vaga convocada per tres sindicats, USTEC-STEC, CGT i la Intersindical. Però, a més, tot l'enrenou i el conflicte laboral té també un perjudicat a clar, que són les cases de colònies. El volum de reserves està situant aquest any sota mínims i se viu una situació d'incertesa pel sector Marmonclús.
11: Werner Esteller, vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies de Catalunya, afirmava que s'han complert els pitjors pronòstics després dels dubtes que va deixar el curs passat.
12: Teníem molts dubtes al final del curs escolar de com es reprendria després d'aquestes vacances d'estiu el curs, i s'ha complert els pitjors auguris que és el manteniment d'aquest boicot i la no voluntat de moltes escoles públiques de fer colònies i sortides escolars.
11: Moltes cases de colònies estan situades en entorns rurals i donen vida a les seves poblacions. La majoria són petites i mitjanes empreses que, sense alumnes, poden ser que hagin acabat tancant per l'alt cost del manteniment. Segons Werner Esteller, no els serveix la promesa dels professors que afirmen que ja tornaran una vegada hagi acabat el conflicte amb el departament.
12: Moltes cases de colònies, de petites i mitjanes empreses, estan ubicades en nuclis rurals que donen doncs, energia econòmica a molta part de la població. I, evidentment, això és com sempre fem el símil, no? Doncs allò que ens diuen els mestres de que tranquils, que ja hi tornarem després d'aquest xantatge que estem amb aquest pols que estem amb el departament, ja hi tornarem, doncs, bueno, és tan fàcil com pensar què passaria amb un barri quan deixem de comprar la botiga local durant un any.
11: Davant de la caiguda de les reserves a zero en alguns casos, moltes petites cases han decidit tancar aquesta tardor. Això fa que molts treballadors de cases de colònies, monitors, cuiners i personal de manteniment, no tinguin previsió de feina fins que no se solucioni aquest conflicte. A més d'això, també demanen consideració per les petites cases de colònies, que moltes encara no s'han recuperat de les pèrdues de la pandèmia.
2: Anem ja tot seguit a publicitat i després parlem de la llista d'espera de l'atenció a la dependència i del menjar que es dona a les àrees d'urgències dels hospitals. Encara hi ha molt per aprendre, sobretot molt a millorar. Després de la publicitat.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat. ¿Tienes algo que decir?
15: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
16: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
17: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
16: En el Máster Universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
17: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
16: Máster Universitario en Radio COPE.
17: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
18: ¿Otra vez dándole like a las fotos de las vacaciones de los demás desde tu sofá? Que el seguro no cambie tu forma de disfrutar. Entra en Berti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo. Berti, la aseguradora digital número 1 de España.
19: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
20: Haz que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 4 de septiembre.
21: Ahorra como nunca con Rapimueble. Apilable de salón 169 euros. Dormitorio completo 379. Confortable cheslón solo 469 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Rapimueble, el líder del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
22: Soy Mar Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
23: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
24: Ahora, 50% de regalo en compras superiores a 15 euros en una gran selección de productos de droguería. Solo hasta el 9 de septiembre.
25: Y además, un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 650 productos de droguería para tu vuelta a casa.
24: En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
13: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
2: Bé, anem a parlar d'un debat que està damunt de la taula. Menjar d'hospital no hauria de ser únicament un simple tràmit nutricional o una aportació de calories per subsistir, sinó també una part fonamental del procés de recuperació i del benestar del pacient. Tanmateix, també s'afegeix l'oferta de les màquines de venda automàtica que hi ha a les sales d'urgències i continuen generant protestes per la manca d'opcions saludables, a Ricard Álvarez.
0: La queixa és recurrent entre usuaris i familiars quan s'enfronten a un ingrés hospitalari. La pèrdua de qualitat i la manca d'atenció en la preparació dels plats que arriben a les habitacions. Més enllà de les restriccions mèdiques, com la reducció de sal o greixos, existeix un marge d'ajust en l'elaboració culinària que sovint s'invalida per dinàmiques de concessions econòmiques. La xef i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau denuncia la manca d'empatia en la preparació del menjar destinat als malalts.
3: Bueno, a mi em sembla que això del menjar, a vegades no ho entenem pel que és. És a dir, menjar no és només donar-li benzina al cos perquè el cos no deixi de funcionar. S'entén perfectament que en un

0: l'hospital hi ha casuístiques molt diverses i a més hi ha una qüestió de responsabilitat molt grossa, és a dir, la primera norma és no fer mal, però precisament per això, clar, quan et trobes amb una safata, amb un peix bullit, fred, una cosa... El menjar no és només aquesta benzina perquè no et moris, sinó també és una de les principals fonts que tenim tots de ganes de viure.
1: Aquesta falta d'atenció afecta especialment els col·lectius més vulnerables ingressats, com la gent gran, que mantenen un paladar acostumat a la cuida tradicional i necessiten estímuls positius durant l'estada a l'hospital. Reclamar opcions més cuidades no implica un encariment ni grans complicacions logístiques, sinó un canvi de sensibilitat en la gestió dels serveis de la restauració pública.
0: Són una generació que curiosament s'han passat la vida cuinant i que de cuinar bé i de menjar bé en saben moltíssim.
2: Sí, i tant.
0: Llavors tenim els paladars més exigents per estadística estirats en llits d'hospital i els hi donem coses que a vegades donen la sensació com una micona més d'intenció. No fa falta grans complicacions logístiques. Ja faria un canvi radical.
1: Dignificar els plats hospitalaris exigeix revisar els criteris de concessió i garantir que el benestar emocional dels pacients es tingui en compte en cada safata.
3: Gràcies a Ricard. Hi ha un estudi de l'Organització de Consumidors i Usuaris respecte al menjar que hi ha a les sales d'espera dels hospitals d'Espanya. Saludem al migdia de COPE Catalunya el portaveu de la OCU, Enrique García. Enrique, bon dia.
4: Bon dia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Mira, Enrique, una de las cosas que siempre me ha parecido increíble es que cuando vas a un hospital, estás en la sala de espera de urgencias, estás con los nervios propios, evidentemente, de la atención hospitalaria, es que en los hospitales donde yo he accedido, nunca he encontrado ni fruta, ni frutos secos, ni ensaladas. Es decir, en un hospital que no haya, lo que siempre se está diciendo, la alimentación saludable, parece un contrasentido.
4: Pues efectivamente, esa sensación pues es real. Nosotros hemos visitado 171 máquinas de vending en salas de urgencia de 52 hospitales. Y para que te hagáis la idea, que en esas máquinas entre el 60% y el 70% de los alimentos que se ofrecen pues pueden considerarse poco saludables. Bien, porque tienen exceso de grasa, exceso de azúcares o exceso de sal, ¿no? Que son los estándares que establece la ESA para productos saludables. Y, por tanto, esa conclusión que tú has llegado pues es real y se da, fíjate, en qué porcentaje y en qué número tan elevado de hospitales.
3: Mira, fíjate ara, Enrique, i perdoni que parli en primera persona, però en aquest cas sí que puc donar una certesa per qüestions familiars i que he hagut d'anar a la sala d'urgències d'un hospital. No nominaré qui, perquè suposo que em falta un estudi comparatiu de tots i per tant no vull assenyalar ningú, però una ampolla d'aigua petita me va costar 1,20 €. I estàs moltes hores a vegades a urgències. Estem parlant d'aigua. Jo no sé, Enrique, si també el tema de l'aigua mereceria pues, un capítol a parte, però com tu molt bé dices, són sales hospitalàries on passes hores d'angústia i on en aquest moment, evidentment, el preu ni t'importa ni t'interessa, però quan reflexiones també ves que el preu de l'aigua pues, és molt superior a lo que l'espai on estàs tendria que ser.
4: Pues mira, eso que señala, nosotros también lo hemos visto en solo 9 de los 52 hospitales que hemos visitado tienen acceso a fuentes públicas de agua. Y se da el contrasentido de que, afortunadamente, sea una campaña que OCU inició mucho tiempo, en la que empujamos a que se aprobara, por ejemplo, que en los restaurantes obligatoriamente se ofrezca agua gratuita. Y eso no se da en los hospitales. Es decir, el acceso al agua, que es la bebida más saludable de todas, pues se condiciona a esos precios. ¿Y qué precios? Tú has señalado esa cantidad, pero hay precios todavía más elevados. Y recordemos, estamos en una sala de urgencia donde muchas veces es imposible irse a otro lado porque tienes que estar pendiente del enfermo o eres directamente el enfermo. Que no haya fuentes públicas de agua para nosotros es una circunstancia que perjudica notablemente a los pacientes en este caso. Por eso lo que pedimos es muy sencillo, que se haga a través de un decreto

0: que queda fora.
1: Una demà a la tarda el Girona visita l'Sporting de Gijón i a l'Andorra al Valladolid. El Sabadell no jugarà el seu partit fins dilluns, ha de rebre el Córdoba. S'ha sortejat la Champions femenina, atenció, apunteu, el Barça ha de rebre a l'Arsenal, al París i al Servet, i visitarà el Bayern, a la Roma i al Coge Danès. Al marge del futbol, en bàsquet arrenca el Mundial femení, Espanya debuta ja aquesta tarda contra Alemanya. En handbol, el Barça juga la Supercopa Ibèrica a Vigo, avui juga semifinal contra el Porto. En futbol sala, Supercopa d'Espanya al Palau, demà semifinals Barça-Jaén i Pozo-Palma, grans partits. A la vuelta, Enric Mas augmenta el seu avantatge a la general, li treu 1,45 a Roglic i 2,06 a Félix Gall. En tenis, al US Open avui tenim Alcaraz i Yibing Bu. Badosa, Paula Badosa ha caigut eliminada contra Coco Gauff i tenim també aquest cap de setmana Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 a Monza. La cursa diumenge a les 3 de la tarda. Avui comentarem la jugada i farem la travessa de la jornada amb el Petón i el Toni Freixa i les preguntes del dia EsportsCope que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça preguntem què passarà aquesta jornada. Creieu que punxa el Real Madrid al 32%? Que punxa el Barça al 9%, que punxen tots dos al 6%, que no punxarà cap, la gran majoria, al 53% dels que esteu votant. I en clau espanyol, us demanem que feu la travessa de l'Espanyol-Sevilla. Creieu que guanya l'Espanyol al 76%, que hi haurà un empat al 17%, que perd l'Espanyol només al 7%. Marc Peirés està al control de so, Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda EsportsCope.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
4: Estás escuchando a Sports Cope, a Cope Cataluña.

0: 10 minuts passen de les 3 de la tarda. Aquí arrenca l'Esports Cope d'avui divendres, que estem ja a les portes d'una nova i apassionant jornada primera, la quarta del campionat. En la batalla pel títol de Lliga tenim avui un Betis-Real Madrid i el Barça de visitar el València el proper diumenge. Busquem d'entrada les novetats al Barça amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Un camp on abans el Barça normalment patia. La veritat és que les últimes temporades el Barça ha tret bons resultats. I a seguir en la bona línia. Tres partits, tres victòries de moment pels de Hansi Flick, amb bones sensacions i a donar continuïtat a això, no?
1: I amb molts gols. Una davantera de Hansi Flick, que tothom esperava aquí al nou, que és Julián Álvarez, que es faria sense Lewandowski i Ferran. Doncs Hansi Flick ha trobat a Rafinha, a Gordon, a Adeyemi, Lamin Yamal, sobretot el seu Rafinha, que és com si fos la seva extensió al camp. És un jugador que l'altre dia veiem imatges, també que estava parlant molta estona a l'acabar el partit amb ell. Doncs té aquest millor Rafinha, el millor Rafinha que hem vist al Barça, s'està semblant a aquella versió, i això és molt important per Hansi Flick, i hem de veure, perquè de tenir en compte que el Barça la setmana vinent ja debuta contra el Feyenoord dimecres en Champions, hem de veure si això influeix en Hansi Flick a l'hora de fer un 11 a Mestalla. Hi ha dubtes si el central serà Christensen o Gerard Martín. Clar, també podríem pensar que Cubarsí podria descansar pensant en el Feyenoord, però és més complicat, entenem que serà o Christensen o Gerard Martín el dubte, si entra Cancelo per fi o es manté Xavi Espar, si Rodri cada vegada té més minuts, veurem, o fins i tot pensa una titularitat contra el Feyenoord en Champions, i Firmino, Dani Olmo, aquesta posició també que els dos mereixen, a Dani Olmo, campió del món, Firmino, que li dona un rendiment immediat, que porta dos gols aquesta temporada i en els tres partits que portem de Lliga, i que està a to, i que si no fos per la lesió que va patir, doncs hagués anat al Mundial i seria campió del món també. Sí que són aquests els dubtes. Hansi Flick podrà començar a rotar, pensar en que té un partit aquesta vegada molt aviat, és la primera vegada aquesta temporada que passarà això, de les moltes que passarà, doncs que tindrà un partit de Lliga i el següent de Champions, i hem de veure aquests canvis que pot fer
0: Hansi Flick. Rodri titular encara no el veus?
1: Jo encara no el veig, però entenc que tindrà més minuts, i jo entenc que Champions ja seria titular. Entenc que seria una cosa així.
0: I Gabriel Jesús entrarà a la llista?
1: Podria entrar a la llista, clar, és el dubte. És que avui ha fet el seu segon entrenament, i avui Gavi i Gabriel Jesús han fet per primera vegada entrenament complet. Clar, és una mica just. Poden entrar a la llista, també hem de veure qui queda fora, perquè la llista, ara mateix només està Frenkie de Jong lesionat, i Gavi torna, per tant, algú caurà, no sé si un Fariñas o un Hanza, no sé com ho faran, però algú caurà en principi. I Gabriel Jesús, jo entenc que encara que entrés a la llista no jugaria, no tindria minuts, passaria potser a la Champions, però Gabriel Jesús avui és la primera sessió completa i queda només la sessió de demà, queda només un entrenament, que per ser el Barça entrenarà demà al matí, després roda de premsa prèvia, i després viatgen a les 7 de la tarda. No ho poden, normalment viatgen més a prop, o diguem, de la roda de premsa, però no ho fan així perquè amb aquestes temperatures han d'entrenar a primera hora del matí, i suposo que es quedaran a la ciutat esportiva o marxaran a casa i tornaran cap a l'aeroport.
0: Molt bé, doncs això a nivell esportiu, aquestes són les novetats esportives. A nivell institucional, que ens va quedar pendent ahir, Víctor, finalment el club ha fixat la data de l'assemblea de compromissaris pel dissabte 19 de setembre.
1: El dia del Sevilla-Barça, Sánchez-Pizjuán, així que...
0: El partit és a les 9.
1: El partit és a les 9, si l'assemblea va ràpid potser arriben, però clar, anirien en un altre avió, diguem, la cúpula del Futbol Club Barcelona, s'entén, perquè
0: això... Ja descarto que la cúpula de la directiva viatgi al Sánchez-Pizjuán.
1: Jo inicialment també, però no ho sé, que és estrany, que és la primera vegada que hi ha aquesta situació. No ho sé si, per exemple, el vicepresident Rafa Juste no hi serà a l'assemblea i ja viatjarà amb l'equip en representació de l'equip.
0: L'han de ratificar, crec, a l'assemblea.
1: Clar,
0: no?
1: L'han de ratificar. Deco hauria d'exposar el seu informe també esportiu després del mercat. Per tant, qui anirà... Bojan, no ho sabem. Qui anirà al Sánchez-Pizjuán? És la primera vegada que passa això, que es fa una assemblea, clar, com és telemàtica, per això no la fan en dia de partit a casa, i és la primera vegada que es fa en un dia de partit i fora, i a més a Sevilla. No és
0: això de que sigui telemàtica ja... Escolta, ja cada vegada s'aguanta menys,
1: Sí, és la visió que té.
0: O no s'aguanta directament.
1: O no s'aguanta, hi ha les queixes que hi ha cada any, hi haurà el moment també, els últims dos punts són per exposar qualsevol dubte i queixa. Ja segur hi haurà queixes per això de l'assemblea telemàtica. Dels punts del dia que has mostrat al Barça, els més importants, doncs, l'aprovació de l'exercici de la temporada que acabem de deixar, que tanquen resultats ordinaris positius. Hem de veure això si després vol dir que tanquen en positiu o en negatiu, però els resultats ordinaris són positius, però el balanç final final podria ser negatiu. El pressupost d'aquesta temporada, que supera els 1.000 milions d'euros, també aquí és una cosa curiosa, hi ha un punt on es votarà si estan d'acord o no en posar un petit parc d'atraccions al costat del Camp Nou. Això sembla diferent.
0: Primer que acabin el camp i després ja parlarem del parc d'atraccions.
1: Doncs hi ha aquest petit parc d'atraccions, que hi ha, clar, la zona, si entres pel bulevard per Joan 23, si entres allà veus que hi ha uns inflables i a més, jo entenc una cosa més gran, en, no sé, com tipus fira, no ho sé, però es votarà per primera vegada també a la història, segur, en assemblea, això, fer un petit parc d'atraccions al costat del Camp Nou. Després també, això molt important, l'ampliació del crèdit de 500 milions

0: euros més per acabar l'espai Barça, i després la ratificació, com deies tu, de 7 directius, entre ells Rafa Juste, també s'ha de ratificar algun nom de la Comissió Econòmica. Aquests són els punts d'aquesta assemblea que començarà a les 9 del matí en el primer ordre del dia i serà el dissabte 19. Veurem com fan logísticament perquè hi hagi representació institucional al Sánchez Pizjuán.
1: Ja ho explicarem. Víctor, gràcies.
0: Gràcies.
1: Adéu. Tenim ara, saludo al Gerard López, exfutbolista del Barça, del València. Com sabeu, aquesta temporada, des d'aquesta temporada també, comentarista COPE. Gerard, hola, bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
1: Bona tarda. Jo crec que segurament tu a València vas fer el millor any futbolísticament de la teva carrera, no? O què?
2: Sí, sí. Sent sincer, la veritat és que vaig tenir un any molt, molt positiu. Un típic any que et sents recolzat per... tant per la gent com per tot el club, la confiança del míster en aquell moment, Héctor Cooper, bueno, que va aconseguir juntar un equip on tots nosaltres vam donar la millor versió i on tots nosaltres, després de marxar de València, ens va costar. Tant jo com el Piojo López, com Mendieta, com Farinós, com el Quili González, aquell gran València que avui en dia la gent ho segueix recordant a València, sí. Doncs mai vam tenir la mateixa sensació d'estar en un moment tan dolç com vam tenir aquella temporada, no? I sí, són molts records que ja fa 20, pràcticament 16 anys que han passat, però és el que et dic, quan sempre que vaig a València i puc anar al camp o puc anar per la ciutat, la gent encara ho recorda. És el gran València de principis de segle.
1: Sí, que veu fer final de Champions contra el Real Madrid i era, sí, un equip que la gent els més veterans al Camp Nou se'n recorden també perquè li fèieu la guitza al Barça.
2: Ja. Al Barça, sí, sí. Sí, va coincidir amb Barça de Van Gaal, sobretot un Barça... molt, molt ofensiu, molt atrevit, amb línia defensiva molt, molt, molt a dalt i un València jugant a la contra, recordeu, el Piojo, la Cobra Ilie, Angulo, jugadors molt ràpids a dalt i li tenien presa la mida al Barça. La veritat que va ser una època on qualsevol partit contra el Barça eren partits molt bons, amb molts gols, amb espectacle, però normalment amb final feliç per València, perquè per la forma que en jugava el Barça... era una mica el que volíem nosaltres, no? Equips que no ens importava que ens dominessin, esperàvem al darrere, defensàvem bé, un equip molt juntet, molt treballador, i quan robàvem érem molt perillosos a la contra. Aleshores ens va sortir unes temporades boníssimes, rubricades, com tu dius, amb la final del 2000, llàstima perquè vam perdre contra el Madrid, vam fer subcampionat de Lliga, llavors 2001 van repetir ells final, quan jo ja estava aquí a Can Barça, van perdre contra el Bayern, llavors 2002 guanyen la Lliga. Bueno, aquest València que tothom ho recorda encara avui en dia i que avui en dia és molt diferent del que vam viure aquell moment. Jo crec que ara mateix és un València claríssimament vingut a menys i el Barça claríssimament favorit de cara al diumenge.
1: Sí, el València en una situació institucional ja des de fa anys molt delicada i molt convulsa, i això al final generar impacte també sobre el tema del rendiment esportiu, clar.
2: Sens dubte. Sí, és estrany, perquè estem parlant d'una ciutat increïble, amb un club històric, amb una afició, si no és la millor, de les millors d'Espanya, sens dubte, molt exigent, a bones molt, molt bona i a dolentes és una afició molt exigent, però que ha seguit recolzant a l'equip. Això és el que moltes vegades penso dels últims anys, no? Veig un València trist, un València que no té grans jugadors, que no té grans fitxatges, que la propietat no viu ni a València, sinó que gestionen des de fora, però en canvi que l'afició és superfidel i lluitant en molts casos per la permanència les últimes temporades, no? Bueno, a mi em posa trist perquè és un equip que estimo i que li tinc molt a pres i desitjaria que tornés a estar lluitant per cotes més a dalt, més europees, però és el que els hi toca viure i fins que no hi hagi una resolució amb la propietat, crec que aquest cas continuarà igual. Van fitxant, van fent algun bon fitxatge, com la d'Arnau Martínez, sí, per exemple, que ha arribat, sí, recentment del Girona, però tens la sensació que no és un equip per lluitar per entrar a Europa amb el potencial que tenen els Villarreal, els Betis, etc.
1: Sí, sí, a veure què passa diumenge. El Barça ha començat, ja ho venim comentant els partits, Gerard, molt bé la temporada, molt bé.
2: Molt bé, molt bé. La veritat que ja la pretemporada, tot i que faltar molts dels internacionals, ja es van veure coses importants, coses maques, gent jove que segueix apretant, això sempre és bo, i una vegada s'han incorporat tots els que van estar al Mundial amb aquesta mateixa línia de veure tot positiu. No hi ha un pero, no se li pot posar un pero, que va marcar dos gols l'altre dia al Rayo, potser, però la sensació futbolística de gana, de fam, de com juga l'equip... No se li pot posar res. Bon mercat de fitxatges, plantilla, crec que un punt més potent que la temporada passada, descobriment del Xavi Aspar com a gran sorpresa agradable també de la pretemporada i tot el que estem veient en aquests tres primers partits de Lliga és positiu.
1: Sí, dius bon mercat de fitxatges, és veritat, venim comentant-ho aquests dies,

0: ha crescut molt en aquesta posició i jo crec que convenç bastant a Flick, saps? I si li juntes la recuperació de Christensen, més tenia un Koundé que es pot adaptar també al central, no em sembla que estigui tan coixa la posició, sincerament. Mm. La figura de Rodri ajuda molt també als dos centrals, aleshores crec que bueno, és una posició que si no hi ha baixes per lesió llarga durada, com va passar amb Christensen l'any passat, si tens un Eric que ja també pot tornar-t'hi en qualsevol moment, tens a Cubarsí que és intocable, no em sembla una posició tan debilitada, a no ser que hagués sortit una oportunitat clara, com podia ser en el moment que es va parlar de Laporte, no? Que una mica la parella juntar a Cubarsí i Laporte, la parella del Mundial, més Rodri per davant, clar, estaríem parlant del trident que pràcticament va fer Espanya campió a la Copa del Món, perquè van ser, si no els millors de l'equip, entre els 5 o 6 millors de l'equip, aquest trident dels dos centrals i el pivot defensiu, no? No em sembla que sigui una posició del tot debilitada, tot i que em consta que el Barça sí que va estar buscant i va estar intentant trobar una peça per complementar, i el cas del nou ha sigut molt complexa, no? Perquè, clar, se te'n va Ferran, se te'n va Lewandowski, se te'n va Rashford, que el podem sumar com a un tercer davanter que va portar molt l'any passat, sí. Se te'n van moltíssims gols i crec que l'equip i la direcció esportiva ha reaccionat bé. Es va fer molt ràpid el cas de Gordon, es va fer ràpid el cas de Yemi, que els dos van sorprendre perquè pràcticament no havíem sortit a premsa ni va ser un colabrot d'estiu, i el tema de Julián que ha donat moltíssimes voltes i que jo des de feia setmanes ja tenia clar que seria complicat. Finalment arriba un especialista com és Gabriel Jesús, vingut a menys, és cert, de les últimes temporades, però un jugador que com a complement de dalt, amb tot el potencial que tens, amb Olmo, amb Fermín, amb Lamin, amb tot el que tens a dalt, crec que et queda un equip molt, molt, molt complet. I sempre tens llavors el mercat d'hivern per intentar reaccionar si d'aquí al desembre veus que anem coixos en alguna posició, no?
1: Molt bé. Alguna possibilitat de que el Madrid es deixi algun punt avui al camp del Betis? Veus, Gerard, o poques?
0: Sí, és un camp exigent, sí. La veritat, hem de reconèixer que és un Madrid que tampoc ha fet res de l'altre món, però és un Madrid potent, també. Sí. Han fet bon mercat, també. Vull dir, han reaccionat al que es van equivocar l'any passat o no els hi va sortir del tot bé les apostes, però crec que millora Dumfries a Trent, millora Cucurella a Carreras, té bona pinta a l'extrem, tot i que s'han pagat una barbaritat, però crec que és un jugador que els hi pot donar desborde i moltes opcions també en atac, a part de tot el bo que tenen. Ha començat bé Mbappé, ha començat bé Bellingham, Vinícius no ha començat bé, però és un jugador que en qualsevol moment en una jugada et pot tirar un partit avall. No, és un equip que competirà. Tots coneixem Mourinho, com són els seus equips. Considero que el Barça té un punt més de futbol, sens dubte, i que aquesta lliga està més distanciada que mai respecte a tots els altres rivals, que serà una lliga molt dels duels directes, però està clar que s'ha de reconèixer que han començat competint bé i de moment estan traient els partits més o menys amb solvència, exceptuant a Cornellà, que els hi va costar, però és un equip amb més plantilla que l'any passat i amb un entrenador que té molta experiència.
1: Molt bé. A veure què dona d'ací la jornada. Ho anem comentant, Gerard. Gràcies. Una
0: perfecte,
1: abraçada.
0: Joan. Eh? Una abraçada molt forta. Merci.
2: Esports COPE. COPE Catalunya i Andorra.
3: Hay mucho nivel sobre el terreno de juego en ocasión, Bruce, David.
4: Esto promete, Manu.
3: No lo creo. Arranca la transición. Comienza el tiki-taka. Esta es la jugada que puede decidir todo. Necesita una oferta ganadora.
4: Buena compra, Manu.
3: Va. ¡Y todo! ¡24 horas!
4: ¿Con qué facilidad resolvió? Sin complicaciones. Ven a por más.
3: Venga. Ocasión Plus.
5: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
2: Estás escuchando Sports Cope a Cope Catalunya.
1: Rematem la prèvia del València-Barça de diumenge a Mestalla amb les novetats del València, que ha començat malament la temporada amb un punt de 9 possibles. Rafa Villarejo, buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Bayori? Muy buenas. Bueno, con un caldo de cultivo en la grada hacia jugadores y entrenador tan caliente como si estuviéramos en la penúltima jornada de Liga, el ambiente es de máxima tensión en Mestalla por los resultados y porque además la comparecencia ayer del CEO de fútbol, Ron Gurley, lejos de aplacar, lo que hizo subir los decibelios de indignación del aficionado valencianista. En lo deportivo, miedo porque el Barça venga en modo goleador y el resultado sea definitivo para que acabe en incendio total en el Coliseo valencianista. 1-9 en la clasificación hasta el momento. Llega con las importantes bajas de Sadik y Guido, además de las ya conocidas de larga duración, es seria duda.

0: editorial.
1: Cadena COPE.
2: El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible cumple fielmente con la función a la que parece destinado dentro del grupo de los más leales a Sánchez. Que el ministro tuitee como si le fuera la vida en ello y no escatime insultos ni palabras malsonantes cada vez que rechista en sus redes sociales ya no sorprende a nadie. Tampoco sorprende que dedique una buena parte de su jornada a negar sistemáticamente cualquier información publicada que contradiga su relato o el de su presidente. Parece que lo suyo no es la rendición de cuentas ni la transparencia. El accidente de Adamuz y sus víctimas siguen esperando, pero el ministro, lejos de asumir ninguna responsabilidad, arremete contra la prensa y contra la Guardia Civil. Se atreve, porque se sabe impune, a imputar a los demás la falta de resultados definitivos en la investigación. Tampoco explica por qué en el último año los retrasos de los trenes han aumentado un 30% o qué pasa con la suspensión de las inversiones para la contratación del mantenimiento y renovación de la red de autovías. Él prefiere invertir el tiempo denunciando bulos de la Guardia Civil o imputando falta de profesionalidad a una unidad de élite de la Policía Nacional, como es Jupol. En cualquier equipo de gobierno digno de ese nombre, Óscar Puente sería cesado. En España no sucede así porque es el mejor custodio y escolta del presidente Sánchez.
3: Son las 7.
1: La linterna.
0: COPE Catalunya y Andorra.
1: Estàs informat.
3: Què tal? Molt bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. Gràcies per acompanyar-nos a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. El futur de la marca SEAT continua estant en l'aire. Volkswagen no garanteix la seva continuïtat com a fabricant de cotxes més enllà del 2030. No s'ha pres cap decisió definitiva, totes les opcions continuen obertes i tot dependrà de com evolucioni la regulació d'emissions, la demanda i el propi mercat. Unes condicions prou complexes que potser fan que seguir invertint a SEAT sigui cada vegada més difícil de sostenir en comparació amb el gran marge de benefici que aporta Cupra. En qualsevol cas, la decisió sobre la marca no compromet d'entrada la continuïtat de la planta de Martorell. 15.000 treballadors, centenars d'empreses d'una gran indústria auxiliar i tres línies de producció. La multinacional alemanya diu que la planta de Martorell té el futur assegurat independentment del que passi amb SEAT. Els treballadors estan a l'expectativa de saber si la companyia aposta per electrificar alguns dels models SEAT que es fabriquen a Martorell i si això no passa, demanen que s'assignin noves produccions. Sílvia Fernández, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Yolanda.
3: Tu has pogut parlar aquesta tarda amb el Rafa Guerrero, que és representant de Comissions Obreres al Comitè d'Empresa de SEAT, i com han rebut la notícia? A veure.
4: Doncs, d'entrada, la filtració els ha estranyat moltíssim als treballadors. Sí que és cert que la situació dels darrers anys no era molt estable, però en cap cas els havia arribat cap notícia al respecte que es pogués donar aquesta desaparició de la marca. De fet, el rebombori ha fet que s'acabi avançant al Consell de Supervisió de SEAT.
3: Aquesta no era la intervenció que esperàvem de la Sílvia Fernández. Ara sí, la saludem. Sílvia Fernández, bona tarda.
4: Bona tarda.
3: Doncs vinga, quin és el missatge que envien avui des del Comitè d'Empresa de SEAT?
4: Doncs des del Comitè d'Empresa es llença un missatge de tranquil·litat. El seu president, Matías Carnero, ha assegurat avui a Herrera a COPE que la situació de la planta catalana no té res a veure amb les retallades que afronta el grup Alemanya.
5: La situación de Alemania es una, la de SEAT es otra. SEAT tiene futuro garantizado. La marca es una cosa, la empresa es otra. En segundo lugar, dar la tranquilidad a nuestro parque de proveedores también y a las plantillas. Somos una gran plantilla que aparte arrastra muchísimos miles de puestos de trabajo de proveedores que trabajan para nosotros directa o indirectamente, ¿no?
4: Carnero assegura, doncs, que malgrat les incògnites sobre la marca, la fàbrica catalana sí que té futur i defensa que SEAT i Cupra poden conviure dins del grup Volkswagen. Cupra ja representa el 60% del catàleg de vendes, però segons el president del comitè, això no significa necessàriament la desaparició de SEAT. Considera que Cupra està citada a tenir un paper central en l'electrificació de l'automòbil a Espanya, però reclama que les administracions no abaixin la guàrdia.
5: SEAT puso sobre ruedas a España hace 76 años, pero SEAT o Cupra seguirá poniendo la electrificación en la rueda y será la locomotora de la electrificación en los próximos años. Y estoy convencido, y así lo habla con la administración, que deben de estar muy vigilantes también en todo este tipo de decisiones, porque no olvidemos que a SEAT Cupra ha habido una inversión de capital público y privado de cerca de 10.000 millones.
3: Aleshores, Sílvia, aquestes marques no són incompatibles, no?
4: Exacte, Iolanda, enmig d'aquest debat sobre si Volkswagen acabarà prioritzant Cupra en detriment de Seat, Carnero defensa que les dues marques són compatibles.
5: SEAT siempre va a seguir existiendo, es decir, el otro día me decía una persona, es que la nueva SEAT es Cupra. Sí, todos lo sabemos y es cierto que hay una realidad, Cupra ya ha superado a SEAT en volumen de ventas, pero son dos marcas que se complementan, no se matan una marca a otra.
3: I què diuen els experts economistes sobre tot això?
4: Doncs també hem parlat amb l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Gonzalo Bernardos, i la seva diagnosi és molt clara. Volkswagen no ha sabut fer prou èxit la transició del motor de combustió al vehicle elèctric i ara es troba en desavantatge davant dels fabricants xinesos que poden oferir vehicles elèctrics doncs, més econòmics. Ara bé, diu que la situació en què pot quedar Seat té elements més sentimentals que no pas econòmics.
6: Es un tema más sentimental que económico, pero has de considerar que la marca Volkswagen está en una seriosa crisis. Els seus directius l'han fet molt malament en els últims anys i no han aconseguit un traspàs des de fabricar cotxes de motor de combustió a fabricar cotxes elèctrics amb èxit, i això es nota perquè la demanda mundial del grup Volkswagen ha baixat moltíssim.
4: La conseqüència d'aquesta situació és una reestructuració que afectarà, com dèiem a l'inici, especialment a Alemanya i Holanda.
3: I què passa també amb els conductors que tenen un cotxe de la marca Seat ara mateix?
4: Doncs s'envia un missatge de tranquil·litat absoluta per als conductors, perquè tenir un Seat avui dia no suposa cap risc per al seu ús diari. Encara que el grup Matriu apliqui canvis estructurals o de marca en el futur, la normativa europea de protecció al consumidor garanteix que els fabricants tenen l'obligació legal d'assegurar el subministrament de recanvis i peces originals durant un mínim de 10 anys des de que el vehicle es deixi de fabricar. A més, la xarxa de tallers oficials i el servei postvenda continuaran operatius amb total normalitat per cobrir manteniment, revisions i garanties d'aquests cotxes SEAT. Per tant, els vehicles actuals mantindran tota la seva cobertura legal, la seguretat a la carretera i el valor de recanvi garantit durant els propers anys. En aquest sentit, no s'han de preocupar.
3: Doncs un moment tranquil·litat per aquests conductors que tenen un cotxe de la marca SEAT. Seguirem molt pendents de SEAT, dels moviments que es vagin produint i també de les seves conseqüències. Gràcies, Sílvia. Fins després.
4: Gràcies, fins després.
3: I pel que fa al temps, acabem un divendres amb domini del sol i temperatures que han fregat els 40 graus a Ponent i la Vall de l'Ebre. La calor es mantindrà en els propers dies. De fet, Protecció Civil ha activat l'alerta del Procicat per calor intensa durant tot el cap de setmana. Demà, calor arreu del territori i diumenge especialment a les comarques de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Per tant, molta precaució amb aquesta calor i molta prudència també amb els incendis forestals perquè el risc és molt elevat en les pròximes hores. I situació també a les carreteres. Divendres tarda, molt de moviment a la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
7: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Continua intensa aquesta tarda de divendres, operació sortida del cap de setmana, amb retencions de 13 quilòmetres a l'AP7 entre la Roca i Santa Perpètua de Mogoda en sentit Girona. El cas de Barberà també en aquesta AP7, un parell de quilòmetres per banda, també aturades, per exemple, a la zona de Castellví de Rosanes cap a Tarragona. On tenim força mobilitat i lentitud és a la ronda del litoral en sentit Llobregat i de la ronda de dalt en sentit Trinitat. I pel que fa a altres vies en lentitud, ara mateix hem de parlar, per exemple, que la C32 Nord, a la zona de l'Ella i Argentona, hi ha retencions com també encara d'accés a l'ús de la Trinitat per la C33 i la C58. Això és tot. Bona tarda.
3: Fem una pausa per la publicitat i després escoltarem les previsions que fa Protecció Civil de cara a la tardor. Després d'un estiu amb temperatures més altes de l'habitual i que encara continuen, esperem una tardor amb precipitacions que poden ser molt fortes i provocar inundacions importants. Pluges fortes i difícils de preveure, i això complicarà, evidentment, minimitzar les conseqüències. De seguida en parlem.
1: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
1: Estàs informat.
8: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai! Se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
9: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. a la carretera. Siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: Estàs escoltant
11: COPE Tarragona
10: 93.5 FM.
12: Fake News. La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE.
13: Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial.
12: Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el máster universitario en Radio COPE. De la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
13: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
14: En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
15: El Madrid ha fichado a un tío espectacular para el vestuario.
16: No, pero ya también, 50 chistes, eso
15: es. No, nadie habla de chistes. Pero en un equipo, cuando generas buen ambiente a tu alrededor, eso es fundamental.
14: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
17: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
18: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat ara també al teu mòbil.
19: Faig la pròxima truita segons el comentari de la comarca amb més likes. I en aquest comentari jo li pregunto, de què t'agradaria que fos la truita de la teva comarca?
18: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
20: I sobretot el que ja hem començat en paral·lel a treballar de manera molt eficient és amb l'oficina de dades, perquè ja sabeu, la intel·ligència artificial no funciona sense tenir les dades ordenades.
18: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
14: ¿Tienes algo que decir?
21: Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
14: Y escríbenos.
18: COPE Catalunya i Andorra.
22: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Un dia descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
24: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
23: Si con las humedades te las tienes que ver.
24: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
25: Murprotec.
14: La Linterna.
0: COPE Catalunya i Andorra.
14: Estàs informat.
26: Volver a disfrutar con algo que decir, algo que pensar.
3: Hem tingut un estiu marcat per les onades de calor, per temperatures altíssimes i moltes nits tòrrides consecutives. I ara se'ns ve a sobre una tardor que es preveu més càlida de l'habitual i amb més possibilitat de pluges fortes i inundacions, sobretot al litoral i prelitoral. El mar està molt calent i això doncs afavoreix les precipitacions que en alguns casos els experts avisen que seran difícils de preveure. La possibilitat de que tinguem tempestes abruptes durant la tardor és molt alta i amb aquest escenari el Departament d'Interior ha presentat avui la campanya Tot pot canviar de cop, perquè ens anem preparant per aquestes situacions d'inestabilitat climàtica. El principal missatge és aplicar el sentit comú i prendre consciència de la importància de l'autoprotecció. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
27: En aquest cas, el missatge principal és que hem de tenir doncs molta cura, perquè quan ens trobem davant d'una situació d'una tempesta forta sobrevinguda, que moltes vegades té un impacte i una intensitat per sobre fins i tot de la predicció que hem fet, les diferents prediccions que tenim, doncs pot canviar de manera molt ràpida la situació i es poden doncs assumir riscos que poden doncs posar en perill la nostra vida més enllà dels nostres béns materials, no?
3: Potser ho recordareu, recentment hem tingut episodis de precipitacions que van superar totes les previsions, com ara la diada de l'any passat o el Canà uns dies abans. Clar, davant d'episodis difícils de preveure, què passa amb els missatges és alert? Es pot garantir que arribin a temps? Doncs la resposta és que no. Des de Protecció Civil ja avisen que davant de situacions sobtades serà molt difícil. Per això és tan important que tothom estigui al cas, que no es corrin riscos i s'actuï en conseqüència. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, explica que s'haurà de valorar en cada cas.
1: Si són fenòmens molt curts que no te permeten un avís amb un termini que pugui ser òptim pels ciutadans, doncs aquest avís no es pot fer perquè no teníem aquest temps per fer-lo. Ara bé, quan veiem que en el territori s'estan produint aquests danys, que s'estan incrementant, per exemple, les trucades al 112, que els operatius en la zona ens estan dient que tenen molta simultaneïtat d'avisos, que ens estan dient doncs, que hi ha carrers que estan anegats d'aigua i que hi ha dificultats per la població, podem valorar tota aquesta informació conjuntament i també enviar una alerta.
3: Des del 2010 a Catalunya hi ha hagut 149 episodis de precipitació torrencial i gairebé la meitat es van produir durant la tardor. Pendents d'aquest canvi de temps, d'aquestes pluges que més d'hora o més tard arribaran, el que sí podem fer ja és balanç de la temporada de bany, tot i que encara li queden uns dies abans de que s'acabi oficialment. Ha estat una temporada negra amb 39 persones que han mort ofegades, supera el pitjor registre de l'estiu de 2022. I què podíem fer per reduir aquesta xifra? Doncs ser més conscients de que entrar a l'aigua sempre mereix precaució, com ens ha explicat a Herrera Cope Catalunya i Andorra Joan Ramon Cabello, sotsdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: La capacitat d'autoprotecció i la consciència del risc, doncs els banyistes, la nostra ciutadania, de fet, doncs ha de prendre consciència de que sí, és una activitat de lleure, és una activitat per relaxar-se i per refrescar-se, que va molt bé, però comporta certs riscos. Llavors, si guanyem en aquesta conscienciació del risc i quins són els consells bàsics d'autoprotecció, doncs aconseguirem doncs, que cadascú sigui capaç d'autoprotegir-se i disminuir aquesta xifra idealment fins a zero, que és el que nosaltres voldríem.
3: L'ideal seria doncs, que no morís ningú ofegat a l'estiu, com diu Joan Ramon Cabello des de Protecció Civil. Mentrestant, un estudi impulsat per l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya ha analitzat les característiques dels ofegaments mortals dels menors de 18 anys que s'han registrat entre els anys 2019 i 2023. Aquest estiu recordareu que hi ha hagut la tragèdia a la platja de la Rabassada de Tarragona. Tres menors van morir després de quedar atrapats per les corrents i el fort onatge en una zona de roques. Doncs segons aquest estudi, la desigualtat social és un factor determinant en els ofegaments mortals infantils, sobretot d'origen estranger. És a dir, aquestes desigualtats socials, econòmiques, educatives, doncs poden suposar que alguns nens i adolescents tinguin barreres, per exemple, per aprendre a nedar, per qüestions econòmiques o culturals també. Falta de coneixements, en definitiva, i per això incorporar la natació a l'escola seria tan important perquè és un espai que podria garantir una igualtat d'oportunitats. L'Eneco Barberia és el director de l'Institut de Medicina Legal.
4: Seria una recomanació molt potent la d'incorporar l'obligació d'adquisició d'aquest tipus d'habilitats de nedar i també, com deia, també del coneixement del medi on la gent se desenvolupa. És un tema també molt important. Han d'anar les dues coses, han d'anar de la mà, penso jo.
3: Aquesta seria una forma d'evitar ofegaments, millorar el coneixement del medi entre els més petits i entre la població més vulnerable, però s'estan prenent més mesures, per exemple, la iniciativa que han posat en marxa ajuntaments com el de Platja d'Aro d'aplicar la intel·ligència artificial justament per evitar ofegaments. Parlem amb el Daniel Riera, que és regidor de Serveis Municipals i Medi Ambient de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Què tal, Daniel? Bona tarda.
5: Molt bona tarda.
3: És un sistema que heu començat a aplicar aquest estiu, no? Explica'ns una mica en què consisteix.
5: Sí, hem començat aquest any. Doncs és una càmera que el que fa és anar gravant la platja i quan detecta una situació que pot ser un possible ofegament, doncs avisa els socorristes i ells llavors s'activen.
3: Mm-hmm. Hem d'insistir això, en que aquest sistema de vigilància és complementari a la figura dels socorristes, no? Que una cosa no treu l'altra.
5: I tant. Sí, és una ajuda que tenen un mes a més en el servei. Sí, nosaltres tenim el servei de socorrisme, que és proactiva, i a part hi ha aquest suport, disculpes, que passa una moto per aquí, a part hi ha aquest suport de les càmeres que si detecten algun moviment estrany a l'aigua o el que sigui, doncs avisen els socorristes, que al final són els que han de portar a terme rescat, si és necessari.
3: Clar, i són capaces aquestes càmeres de detectar situacions que potser no estan a la vista dels socorristes, no?
5: Clar, al tenir la intel·ligència artificial, doncs això, tenen introduïts uns paràmetres que detecten doncs, quan hi ha un possible ofegament i és quan avisa.
3: Mm-hmm. Encara no hem acabat oficialment, Daniel, la temporada de bany, però quin balanç podeu fer? No sé si és un sistema que ha vingut per quedar-se.
5: Jo crec que sí, jo crec que segur, perquè ajuda molt. i el balanç és molt positiu. A veure, nosaltres, en quant a afluència de gent i d'això, pues, ha sigut un estiu molt bo, el temps també ha acompanyat, uh-huh. i la veritat que ha sigut una temporada fantàstica.
3: Uh-huh. És un sistema que pot arribar a salvar vides, eh? És així de clar.
5: Bueno, pot, com a mínim ajudar. Per sort no s'ha hagut de demostrar.
3: No us heu trobat.
5: No. Per sort no s'ha hagut de fer servir, mm-hmm. però bueno, és una eina més que hi ha i que jo crec que anirà evolucionant cap aquí cada vegada més de complementar l'ull humà, pues, les càmeres. Jo crec que això ha vingut per quedar-se, per suposar. Mm-hmm.
3: I per què vau decidir donar aquest pas, Daniel?
5: No, nosaltres vam fer la licitació de socorrisme i Proactiva ho va portar com un complement al servei i a nosaltres va semblar molt encertat i molt necessari, una gran idea. Això va ser l'empresa que ho va proposar. Uh-huh. I llavors, com ha sortit bé i d'això, doncs a poc a poc anirem augmentant les càmeres.
3: Uh-huh. I us consta que hi ha altres ajuntaments que també estan pensant en incorporar les seves platges a aquest sistema, bueno, per augmentar la seguretat?
5: Al final, clar, el que més volem nosaltres és que la gent vingui a disfrutar i vingui a passar-s'ho bé i que no passi malament. Evidentment, el que volem és que la gent estigui el millor possible i si en algun moment tenen algun ensurt, poder reaccionar ràpid. Així que, sí, per suposat que hi ha altres pobles que volen implantar-ho. Uh-huh.
3: Molt bé, doncs tant de bo sistemes com aquest, que fa servir la intel·ligència artificial, ajudin a rebaixar aquesta xifra d'ofegaments que jo comentava al principi, que hem tingut aquest estiu, i com tu deies, no?, que tothom pugui gaudir de les platges, de les piscines, amb més tranquil·litat i amb total seguretat.
5: I tant.
3: Daniel Riera, regidor de Serveis Municipals i Medi Ambient de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
5: Moltes gràcies a tu i bon cap de setmana.
3: Igualment, que vagi bé. Bona tarda. Adeu.
6: La Linterna.
7: COPE, Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.
8: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
9: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
10: Entrada en la Champions de los seminuevos, Adi.
11: Qué ambientazo, mano.
10: Una pasada, todo listo para un gran encuentro en Ocasión Plus. Primer acercamiento, estudia la jugada. Entra en el área, se la ha chicado sobre la línea.
11: Qué barbaridad.
10: Increíble, la asistencia ahora puede ser clave.
11: Buena venta.
10: Buena venta. ¡Ojo! ¡Coche seminuevo para casa!
11: Ven a por más.
10: ¡Ven a
13: Ocasión Plus!
6: La Linterna.
7: COPE, Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat.

0: Qui no ha tingut alguna experiència directa o indirecta amb el menjar d'un hospital i aquesta experiència no acostuma a ser gaire positiva, eh? El debat sobre la qualitat de l'alimentació als centres sanitaris torna a estar damunt de la taula i ho estem analitzant avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra. El menjar d'hospital no hauria de ser només un simple tràmit, sinó una part fonamental del procés de recuperació i del benestar del pacient. I en aquest sentit, tant la qualitat dels menús diaris com l'oferta de les màquines de venda automàtica continuen generant protestes per la manca d'opcions saludables i dignes. Ricard Álvarez.
1: La queixa és recurrent entre usuaris i familiars quan s'enfronten a un ingrés hospitalari. La pèrdua de qualitat i la manca d'atenció en la preparació dels plats que arriben a les habitacions. Més enllà de les restriccions mèdiques, com la reducció de sal o greixos, existeix un marge d'ajust en l'elaboració culinària que sovint s'invalida per dinàmiques de concessions econòmiques. La xef i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau denuncia la manca d'empatia en la preparació del menjar destinat als malalts.
2: Bueno, a mi em sembla que això del menjar

0: Tenim tots de ganes de viure.
1: Aquesta falta d'atenció afecta especialment els col·lectius més vulnerables ingressats, com la gent gran, que mantenen un paladar acostumat a la cuida tradicional i necessiten estímuls positius durant l'estada a l'hospital. Reclamar opcions més cuidades no implica un encariment ni grans complicacions logístiques, sinó un canvi de sensibilitat en la gestió dels serveis de la restauració pública.
0: Són una generació que, curiosament, s'han passat la vida cuinant i que de cuinar bé i de menjar bé en saben moltíssim.
2: Sí, i tant.
0: Llavors tenim els paladars més exigents per estadística estirats en llits d'hospital i els hi donem coses que a vegades donen la sensació com una micona més d'intenció. No fa falta grans complicacions logístiques. Ja faria un canvi radical.
1: Dignificar els plats hospitalaris exigeix revisar els criteris de concessió i garantir que el benestar emocional dels pacients es tingui en compte en cada safata. Però la manca d'opcions saludables no es limita a les habitacions dels pacients ingressats. S'estén de forma alarmant a les sales d'espera i d'urgències dels centres sanitaris. Sobre aquesta realitat s'ha pronunciat avui al programa Migdia COPE a Catalunya i Andorra Enrique García, portaveu de l'Organització de Consumidors i Usuaris, qui ha presentat les dades d'un estudi realitzat a tot l'Estat sobre el contingut de les màquines expenedores als hospitals.
3: Nosotros hemos visitado 171 máquinas de vending en salas de urgencia de 52 hospitales. Y para que te hagáis la idea, que en esas máquinas entre el 60% de los alimentos que se ofrecen pueden considerarse poco saludables. Bien, porque tienen exceso de grasa, exceso de azúcares o exceso de sal, ¿no? Que son los estándares que establece la ESAM para productos saludables.
1: Aquestes xifres posen de manifest una contradicció entre els missatges de promoció de la salut de l'administració i l'oferta real a la que tenen accés els usuaris en moments d'alta atenció o llargues esperes. Des de l'OCU reclamen una regulació immediata mitjançant un decret que garanteixi el domini de productes saludables i, a més, l'accés gratuït a l'aigua potable.
3: Por eso lo que pedimos es muy sencillo, que se haga a través de un decreto donde se obliga a que se priorice la oferta de alimentos saludables en la máquina de vending y luego el acceso de fuente potable se garantice en centros de salud como un hospital, pero bien puede ser residencia, biblioteca, centros deportivos, en definitiva, que sea la administración la que, en vez de obligar a los restaurantes a que tengan agua, que está muy bien, pues también se obligue ella misma a proporcionar el agua a través de fuentes públicas, que es la bebida más saludable.
1: Garantir un entorn plenament coherent amb la salut, des del menú de la planta d'hospitalització fins a l'oferta de les sales d'espera, és un pas indispensable per oferir una atenció sanitària de qualitat i integral.
4: Gràcies, Ricard. I ens preguntem si és viable transformar aquest servei des de les habitacions fins a les màquines de vending, combinant un pressupost ajustat amb productes sans i de proximitat. En parlem amb el membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, Àlex Blasco Sunyer. Què tal, Àlex? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda, gràcies.
4: Doncs a veure, des de la perspectiva professional, fins a quin punt l'alimentació s'hauria de considerar una part més del tractament mèdic d'un pacient? Això ja està passant, es considera d'aquesta manera?
5: Exacte, al final una mica el que s'està buscant és això, la finalitat és aquesta, o sigui, és no considerar l'alimentació hospitalària com no només un servei hoteler, sinó que formi part de l'atenció, de la recuperació del pacient i també de la promoció de la salut.
4: Uh-huh. I això ara no és d'aquesta manera ben bé, no?
5: No ben bé. Fins ara, diguem que s'ha centrat molt, actualment està canviant cap a millor, però s'estava centrant molt, sobretot en temes de seguretat alimentària, d'adequació de la dietoteràpia, no? Que al final nosaltres aquí, el nostre públic objectiu, són persones que tenen patologies molt diverses. En hospitals et pots trobar patologies molt diverses i molt complexes. Llavors, abordar això des d'una cuina hospitalària és molt complexa. Llavors, fins ara, la seguretat alimentària, que és imprescindible, diguem que potser seria la cosa més important, doncs ara també, gràcies a aquest nou decret que s'està intentant implementar, doncs també posa fil això de que l'alimentació també sigui un plaer pel pacient, que el pacient també se la vulgui menjar.
4: Mm-hmm. Clar, perquè ho puguem entendre una mica, quins serien els principals obstacles econòmics i també logístics que impedeixen, doncs, que els hospitals ofereixin més producte fresc i de proximitat? Quin és el problema aquí?
5: al final entrem en

0: concursos, no? Que fins ara, i això també és una cosa que s'està promovent, al final buscaves abaratir el cost, no? Llavors, el que no pot ser és que des de la restauració hospitalària l'objectiu principal sigui donar menjar al menor preu possible. Mm-hmm. Al final, el que es busca ja són altres criteris, també de qualitat, de sostenibilitat, també de vigilar amb el malbaratament alimentari. Llavors, ara, diguem que el focus s'està posant cap a aquests indicadors.
1: I per ser una mica optimista, jo no sé si tu creus, Àlex, que es pot trencar el tòpic de que el menjar d'hospital, especialment quan prové de càterins de línia freda, ha de ser necessàriament insípid. Exacte. Això ho podem solucionar?
0: Totalment. O sigui, no... que... aquí entra la perícia, no? que tinguin els cuiners de tractar, que sí que és veritat que sempre es tendeix a buscar la matèria prima més econòmica, no? Verdures congelades, els productes doncs, potser més econòmics, i aquí també el com ho cuines, el com ho amaneixes, amb les espècies que utilitzes, es poden aconseguir dietes realment molt apetibles.
1: Mm-hmm. Quines clàusules, Àlex, es podrien incloure els hospitals en els seus plecs de condicions, no? Per garantir que les empreses subcontractades ofereixin menús de qualitat?
0: Bueno, al final el que es busca és que l'oferta sigui saludable, sigui supervisada per professionals, no?, amb formació acreditada en nutrició humana i dietètica, és a dir, dietistes nutricionistes, i que bueno, la majoria dels plats que s'ofereixen no haurien de contenir ultraprocessats, no? Opcions vegetals, integrals, llegums, proteïna vegetal... Al final, el que es busca, no, és que tingui una adequació nutricional, és a dir, que pugui cobrir els requeriments que tenen aquestes persones, que són requeriments que estan augmentats, no? D'energia, de proteïnes, i tu, a través de l'alimentació, has d'aconseguir cobrir aquests requeriments. Llavors, el que realment es busca és no només abaratir el cost, sinó que també garantir aquesta atenció nutricional, no? Que el pacient rebi no només el que necessita, sinó que també s'ho pugui menjar i s'ho vulgui menjar.
1: Mm-hmm. Clar, jo no sé si ens pots explicar, vaja, algun model de referència, ja sigui aquí a Catalunya o a l'estranger, on s'hagi aconseguit implantar amb èxit doncs, una restauració hospitalària saludable i alhora saborosa. Bueno, això existeix aquí... en algun lloc?
0: Diria que a l'hospital no estic jo, que és l'Hospital de Sant Pau, i treballem molt, i realment doncs, estem obtenint bons resultats en què són les enquestes, no? Estem al voltant del 7, i això també que nosaltres treballem amb línia freda des de l'any 2010, o sigui, ja portem molts anys i sí que es pot aconseguir. És a dir, nosaltres cuinem aquest producte que s'ha cuinat sabat, vol dir que es baixa la temperatura, així s'emplata i quan arriba a la sala d'hospitalització hi ha unes màquines que regeneren, escalfen aquest producte de manera que li arriba calent al pacient i la qualitat, doncs, molts cops, evidentment, aquí faig autocrítica i sempre es pot millorar i sempre es poden fer accions de millora, però els resultats són bastant, bastant positius. Mm-hmm.
1: Molt bé, doncs és la prova, de que encara hi ha marge per trencar amb els tòpics que envolten el menjar d'hospital. Evidentment, tots hem tingut, directe o indirectament, una experiència en alguna ocasió i coincidim que es pot millorar. Amb l'afegit de que pot ser també aquest menjar un factor terapèutic, com estem explicant, de primer ordre.
0: Totalment.
1: Àlex Blasco, membre de la Junta de Govern del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé. Bona tarda.
0: Gràcies.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: ¿Tienes algo que decir?
5: Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
4: O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
6: El fin de semana empieza fuerte.
7: ¡Una noche de lujo!
6: Este viernes, el Betis mide sus fuerzas contra el Madrid de Mourinho.
7: ¡El tiempo de juego preparado!
6: Desde las 8:30 de la tarde en COPE, Betis-Real Madrid.
7: ¡La tiene Vini! ¡Chuta!
6: Escúchalo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
3: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
8: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
3: Kiwis de Spring.
8: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
3: Todo claro. Todo en un kiwi.
8: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
3: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes. Spring.
4: La Linterna.
2: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.

0: Si sou pares, segur que ja porteu uns quants dies intentant que els vostres fills vagin a dormir més d'hora, recuperin una mica els hàbits i la disciplina habituals, perquè, clar, la tornada al col·le, els horaris, el despertador, doncs no sigui tan traumàtica. No és una feina fàcil, sobretot a determinades edats. Què poden fer les famílies per preparar l'inici de curs de la millor manera possible? Li preguntem a la Gemma Calmet, que és psicòloga, psicoterapeuta i coach. Què tal, Gemma? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda i gràcies per convidar-me.
0: Molt bé, Gemma. Doncs, clar, després de 2 mesos de vacances, d'horaris relaxats, de viatges, molta llibertat, no? És normal que als nens els hi costi tornar a la rutina. Quan s'hauria de començar a preparar la tornada al col·le? No sé si potser fem ja tard o quant de temps abans s'ha de començar a preparar?
1: A veure, el que és important és saber que la tornada a l'escola és una transició i aquesta transició, quan abans la comencem, millor. Abans potser podríem parlar de 2 setmanes o 10 dies, estaria molt bé per anar recuperant una miqueta aquesta rutina. El que és interessant és saber això, que no ho hem de plantejar com un problema a resoldre, sinó com una transició que podem anar vivint.
0: Moltes vegades també tendim a dir això de que els nens s'adapten a tot, a qualsevol canvi, però és veritat que el millor és seguir una sèrie de pautes, no? per afrontar millor aquest canvi de ritme que viuran a partir de la setmana que ve. Quines serien les recomanacions més útils pel que fa a horaris, a hàbits, pantalles? Perquè clar, això és una altra, no? Què es fa per anar reduint aquesta exposició a les pantalles que durant l'estiu segur que s'ha descontrolat i molt?
1: Sí, és possible que sí. Esperem que no hagi estat així i que la gent hagi pogut mantenir també una miqueta aquestes rutines i aquests hàbits, que seria l'ideal. Si no, la primera idea és recuperar les rutines de forma progressiva. No canviar-ho tot de cop, no dir a partir d'avui, com que ja comença l'escola, això està prohibit, això serà així, això serà així, sinó de forma progressiva anar-los-hi explicant i anar escollint doncs, quines són les rutines que anem incorporant. L'altra idea que també pot ser molt útil és anticipar allò que puguem anticipar. O sigui, les coses que puguem anar preparant i que ja puguem anar fent, doncs que les puguem anar resolent conjuntament amb els nens i les nenes o amb els adolescents. I també hi ha una altra idea en aquest aspecte respecte a les pantalles també, que pot ser ben interessant, que és donar-los a ells també un espai de poder, un espai d'elecció. Un espai d'elecció no vull dir que puguin escollir el que vulguin, però sinó que els hi puguem donar algunes opcions A, B, C, que siguin les que tenen sentit i les que són lògiques per la rutina que nosaltres volem establir i que ells puguin escollir entre aquestes opcions. Així no viuen la tornada i la reincorporació a les rutines com una cosa que és obligada i que potser no tenen ganes de fer, sinó com una cosa en les quals ells també tenen poder, també tenen coses a dir i poden decidir.
0: Clar. I escolta, quines emocions poden aparèixer durant els primers dies de col·le, no? Potser estan més cansats o més irritables, o potser més eufòrics, no? Perquè s'han retrobat amb els amics. I com es viu, per exemple, un canvi de cicle o un canvi de centre? No sé si en aquest cas s'ha de preparar d'alguna manera específica.
1: Mira, aquesta pregunta, la resposta és de la psicologia, ha de ser superàmplia, Iolanda, perquè les emocions que podem viure
0: davant
1: de qualsevol situació són totes. Llavors, podem tenir nens i nenes que visquin aquesta situació de canvi o el canvi de cicle amb por, amb inseguretat, amb tots aquests dies i si passa això i si passa l'altre, i podem tenir nens i nenes o joves que ho visquin amb un d'il·lusió, amb aquesta eufòria, amb aquestes ganes d'anar a l'institut o de fer aquest canvi. Per tant, la idea principal seria preguntar, esbrinar aquest nen o aquesta nena com ho viu, de què té ganes, què és el que li genera inseguretat, què és el que li fa il·lusió, perquè així el que podem fer és, quan hi hagi alguna cosa que considerem que el podem acompanyar, redirigir el focus. O sigui, si està preguntant-se aquest nen, i si no li caic bé ningú, i si em quedo sol, i si es riuen de mi, i si no els agrado, tots aquests icis, que sempre que hi ha una frase que comença amb un ici, és un indicador importantíssim per nosaltres. El que nosaltres podem fer és redirigir aquest focus d'atenció cap a algun altre espai i no anar a buscar una casa que sigui serà perfecta, sinó un espai ben realista. Si et trobes el primer dia i ningú no et parla, què és el que pots fer tu? Què és el que està a les teves mans? Què t'agradaria dir? Com t'agradaria presentar-te? Per anar buscant aquests espais així de poder. per els que ho viuen amb més nervis o amb més inseguretat, els que estan allà supercontents i eufòrics, doncs escolta, els acompanyem i els diem també que doncs, també en aquest pla realista que serà que s'ho poden passar molt bé i que també tindran moments que es poden trobar amb això, amb algun moment que se sentin una miqueta sols o que se sentin una miqueta insegurs. La idea és aquesta transició.
0: Clar, i què fem, Gemma, si el nen o la nena diu allò de no vull anar al col·le?
1: Doncs quan diuen no vull anar al col·le, primer de tot és que és el que no vols. Moltes vegades, des de la psicologia, el que necessitem és entendre exactament què diu la persona o què diu el nen quan està expressant el que sigui. Molts nens diuen no vull anar al col·le, com molts adults podríem dir jo no vull tornar a treballar. Perquè, esclar, a veure, si estàs de vacances a la piscina, a la platja, berenant, jugant amb els amics, la veritat, no és gaire engrescador tornar a la rutina de tornar a l'escola. Llavors, si és això, és esbrinar què significa aquest no vull anar a l'escola i després doncs legitimar-ho i dir ho entenc perfectament, malgrat això hi ha èpoques de tota la vida, ara ens torna doncs, una època de treballar, de tornar a estudiar, de veure totes aquestes possibilitats i tota aquesta, també des de tota aquesta gratitud que tenim o que podem tenir d'anar a un lloc on ens ensenyaran coses i ens ajudaran a ser unes persones més cultes.
0: I imagino que no es pot afrontar de la mateixa manera, no?, la tornada a la rutina amb un nen de 4 anys que amb un adolescent de 12, no? Com actuar, per exemple, amb els adolescents que ja van més a la seva, són més independents i no fan tant de cas, no?, les recomanacions dels pares?
1: Totalment. Mira, la idea seria que això, per anar recobrant les rutines, com que això acaben sent cicles que es tracta que anem aprenent a la vida, seria fantàstic que haguéssim pogut començar de fer, que en un cas ideal hauríem tingut un nen o una nena que des de sempre s'ha anat introduint en les rutines i han anat fent aquest canvi d'una forma doncs, transitòria, paulatina i correcta. Ara bé, ens trobem a l'adolescència o preadolescència amb nens i nenes que estan en un moment que necessiten principalment definir la seva personalitat i diferenciar-se dels pares. Per tant, seran nens i nenes que pot ser que estiguin com de més mal humor o que ens contestin de males maneres, etc. En aquests casos és molt important tenir un missatge clar, un missatge amorós i un missatge ferm. O sigui, entenc que això no t'agradi, entenc que vulguis anar a dormir més tard potser com has estat fent fins ara, però com que necessitem afavorir les condicions perquè estiguis bé i les coses et vagin de la millor manera possible a la teva vida, l'hora d'anar a dormir és aquesta i ho anem entrenant des d'allà. Les hores de pantalla seran aquestes i ho començarem a fer paulatinament des d'allà. Aquesta fermesa des de tot l'amor, però aquests límits que ens ajuden doncs, a que hi hagi una estructura funcional.
0: I hi ha algun error, Gemma, que les famílies hauríem d'evitar en aquests dies previs a l'inici de curs?
1: El caos.
0: Jo crec... Difícil, eh?
1: És difícil, sí, eh? Yeah. Intentar, o sigui, l'ambivalència és el que el nostre sistema nerviós i, el que no, i és el que no ens va bé a les persones. Un dia fem una rutina, com, i ara avui recuperem la rutina com si anéssim a l'escola i demà passat no, torna a ser un dia molt... I ara avui tornem a recuperar la rutina. Aquesta ambivalència, aquest caos, això no ens funcionaria gaire bé. De l'altra manera, també un missatge pels pares i les mares, que crec que és interessant, és que no es pensin que ho han de fer tot perfecte. D'acord? Ho hem de fer suficientment bé. Ho hem de fer d'una manera amorosa, d'una manera que tingui sentit, però tampoc no exigir-nos a nosaltres mateixos uns estàndards que són absolutament impossibles de complir. Per tant, entendre que nosaltres també som aquest model de referència, que nosaltres també és un moment de canvi per nosaltres i que el que hem de fer és justament ser aquest model de dir, mira, ara estem doncs, en aquest moment de transició, jo també m'estic adaptant, jo també em poso aquests límits a mi mateix. Però sobretot això, no anar a buscar la perfecció, ser el pare o la mare perfecta, que ho té tot controlat i que ho fa tot perfecte, perquè no és possible.
0: Doncs molta paciència, els pares aquests dies, són dies complicats, però vaja, seguint les pautes que ens acaba de donar la Gemma, segur que aquest procés, aquesta transició cap a la rutina és una mica més fàcil pels petits i pels grans també. Gemma Calmet, psicòloga, psicoterapeuta i coach, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'interna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Moltes gràcies a vosaltres,
0: Joana. Que vagi molt bé, bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: La vuelta ya está en marcha. Y en COPE te lo estamos contando minuto a minuto.
5: ¡Qué espectáculo!
4: Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Joan Prat y Alberto Arau.
5: A la parte debajo del manillar.
4: Cada etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
5: ¡Qué corredorazo le hemos
4: visto! Y los fines de semana, cobertura especial en tiempo de juego.
5: ¿Qué pasa en la vuelta?
4: Hasta el 13 de septiembre, la Vuelta Ciclista a España en COPE.
6: Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
7: Con Viajes El Corte Inglés, los mayores tienen otra forma de viajar. Reserva ya tu crucero MSC por el Mediterráneo, Canarias o el Caribe, con bebidas incluidas y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones.
8: Soy Marc Márquez.
9: En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar.
10: Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-777.
11: Verisur.
12: Reposta en Repsol y haz que la vuelta te cueste menos. Todos los días hasta el 30 de septiembre, ahorra el doble en tus repostajes pagando con Wilet. Porque si tienes la luz, el gas y más energías contratadas con nosotros, ahorras hasta 40 céntimos litro. Además, si pagas tus repostajes con la tarjeta Wilet, sumas 5 céntimos litro más de saldo adicional en carburante. Un ahorro total de hasta 45 céntimos litro. Más información en Repsol.es.
13: Pues ya se acaba el verano.
14: Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
13: ¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
14: Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
13: ¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
15: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
16: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
17: ¿205 caballos y solo 4,3 litros?
18: Suena imposible. Hasta que pruebas el Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido reinventado. 205 caballos de potencia y un consumo de 4,3 litros a los 100 kilómetros se unen para que disfrutes más y repostes menos. Llévatelo este septiembre en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
2: La Linterna.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat. Estàs escoltant
3: COPE Tarragona
2: 93.5 FM.
19: De Bustos, Alberto Herrera.
20: Abre tantas preguntas, las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
21: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
19: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
21: Máster universitario en Radio COPE.
19: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91-828-3930.
22: Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
23: És el pla d'usos que intenta justament regular l'obertura d'aquest tipus d'establiments, tant de carcasses com de souvenirs.
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
24: Si desapareixessin les abelles en 4 anys, desapareixeríem tal com estem ara, vull dir, no tindríem aliments. El 84% de les espècies vegetals depenen de la pol·linització de les abelles.
22: Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
2: Si aún no la has escuchado,
25: prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
26: ¿Sabías que el reggaetón activa más el cerebro que la música clásica?
27: No tiene por qué gustarte, simplemente conecta con la actividad motora, con la corteza motora, y eso te mueve.
26: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
28: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
26: Recorrer los pueblos de la Comunidad de Madrid e ir pintando algo de cada uno de esos pueblos.
29: Justamente ayer hice el número 100, ya me quedan 79.
30: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
31: De lunes a viernes de 3 a 7.
30: Sigue la conversación en nuestras redes sociales.
31: Busca COPE en Instagram, X, Facebook, TikTok y WhatsApp.
3: COPE Catalunya i Andorra.
0: Tiempo de juego.
1: El número 1 de l'esport.
4: Que no pari. Volem que continuï la festa i que la màquina de Flick ens faci gaudir del millor futbol aquí, a la COPE.
5: Hola, soy Pau Cubarsí, central del Barça y la selección española. Saca la jugada conmigo en el tiempo de juego.
4: Tiempo de juego. Aquest diumenge, des de Mestalla, València, Barça.
6: Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella,
4: Santi Cañizares, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
0: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
1: i el millor equip de la ràdio esportiva.
3: COPE Catalunya i Andorra.

0: Està a punt de començar el nou curs escolar i molts professors el començaran a molts quilòmetres, centenars de quilòmetres de casa seva. I mentrestant, doncs, s'adjudiquen vacants molt més properes a personal interí. És la denúncia que fan des del sindicat CESIF i de la que volem parlar amb el David Aguilera, que és el responsable d'educació d'aquest sindicat. David, com estàs? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, gràcies. Molt bé, vosaltres?
0: Doncs clar, molt bé. Clar, amb aquest sistema d'adjudicacions que jo comentava, és molt complicat, no?, que els professors funcionaris puguin millorar la seva destinació.
1: És complicat i injust perquè el sistema actual d'adjudicacions d'estiu doncs, no respecta el que és l'ordre de mèrit i capacitat que segueix la llei de funció pública. Llavors ens trobem amb gent que té una molt bona nota d'oposició o de processos selectius molt anteriors, que es troben molt lluny de casa, mentre que gent que ha aprovat oposicions més tard o amb pitjor nota, per el mateix sistema que permet fer propostes de continuïtat en els centres educatius o plantejar entrevistes o sistemes discrecionals d'accés, passen per davant i obtenen aquests llocs de treball.
0: Mm-hmm. Clar, jo parlava de treballar a centenars de quilòmetres, a 300 quilòmetres, per exemple, sí, sí, de distància. Sí. No? Espero que no sigui l'habitual, que això passi només en casos extrems, però hi ha el cas d'una funcionària, no? David, que fins i tot s'està plantejant renunciar a la seva condició de funcionària.
1: Una no, vull dir, malauradament estem parlant de prop de 100 persones que estan en aquesta situació tan extrema. Evidentment n'hi ha més, vull dir, parlem de milers de persones que no estan en el lloc que els hi toca, que això és un problema estructural molt gran que el departament ha d'encarar. Vull dir, tenim un 57% de la plantilla en plaça definitiva, la resta en plaça provisional i interinatge, i aquí és on hi ha el problema. Hi ha molta gent que no està en el lloc on els hi toca. I malauradament trobem aquest centenar de persones que viu una situació extraordinària i insostenible que ja passa, sobrepassa els límits de l'imaginable. Vull dir, tenim mares que estan a 340, 350 quilòmetres de casa seva, amb mainada petita que potser no arriba l'any, que marxen a les 6 de casa del matí, passen tot el dia fora, tota la jornada i tornen potser a les 8 del vespre. Clar, això, per una mare que té una criatura de 6-7 mesos, doncs comprendràs que no és gens fàcil. I com ella, doncs, o bé amb mainada a càrrec, o bé amb familiars malalts, o bé amb patologies fins i tot de salut pròpies que no els hi permeten doncs, fer tots aquests recorreguts i que malauradament al final acaben passant factura i ens hem trobat amb companyes doncs, amb problemes de pell o digestius o ja de pressions molt elevades que et fan patir fins i tot doncs, que puguin arribar a fer alguna cosa que ningú està desitjant.
0: Clar, però arribar al punt de plantejar-te renunciar a la teva condició de funcionari de carrera, preferir voler tornar a ser interina, això és que alguna cosa està fallant al sistema, evidentment. Arribar a aquesta situació.
1: Preferir ser interina o preferir buscar una altra feina en un altre sector a prop de casa, però poder tenir família. Clar, com comprendràs, en molts d'aquests casos, vull dir, prop d'un centenar de persones, fa 3 anys consecutius que es troben en la mateixa situació. El departament ja no és un problema puntual d'un any, és que és un problema que ja és estructural, portem un tercer any consecutiu, ningú t'assegura que no hi pugui haver-hi un quart, un cinquè o un sisè, perquè les normes del joc segueixen sent les mateixes i no hi ha cap tipus de voluntat política de solucionar-ho.
0: Des del CESIF crec que plantegeu propostes per revertir aquesta situació, per exemple, habilitar una segona fase de reubicació de places, no?
1: Sí, ara d'entrada el que s'ha de mirar és de solucionar el problema de les persones que estan més afectades. El departament té mecanismes suficients. Hi ha resultes de jubilacions, d'excedències, de situacions vàries a les quals doncs, generen vacants que podrien utilitzar-se per doncs, reubicar aquestes persones i a mitjà termini el que s'ha de fer és una derogació del decret de plantilles i reestructurar doncs, tot el sistema de zero de tal manera que es torni a funcionar per mèrit i capacitat, treure tots els perfils, totes les places perfilades, que aquestes places poguessin sortir a concurs de trasllats i que la plantilla s'estabilitzi de forma natural, que al final és el que tothom vol i és la millor estabilitat que pots donar als centres educatius.
0: I creieu, David, que encara hi ha marge per corregir aquest greuge aquest curs o ja fem tard?
1: Bé, marge n'hi ha sempre, perquè fins avui encara van sortint places vacants, places que ara mateix estan ocupant, estan sent ocupades per persones interines, i clar, és que et trobes que persones interines estan treballant a Figueres, per exemple, quan tens funcionàries de carrera de Figueres que estan treballant a Barcelona. Llavors, maneres les tenen, el que falta és una voluntat política real.
0: Molt bé, doncs està clar que quan algú s'ha de plantejar deixar de ser funcionari perquè creu que tindrà més opcions com a interí, és que alguna cosa està fallant i evidentment s'han de buscar solucions. Esperem que
1: correcte,
0: així sigui.
1: Correcte, correcte. I és que al final, si no cuides dels que cuiden, doncs malament. I el sistema tampoc, el sistema educatiu català es troba en un moment de crisi i pensem que no es pot sostenir en improvisacions i maneres com les que estem veient en aquests anys.
0: Molt bé, David Aguilera, responsable del CSIP d'Educació a Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt
1: moltes
0: bé, David.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Somos Hijolusa te ofrece los deportes y sus patatas y boniatos frescos como mejor fichaje para tu cocina.
0: Recta final de la linterna, informació ara esportiva. Víctor Navarro, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal, Yolanda? Bona tarda.
0: Vinga, ja coneixem els rivals del Barça a la Champions femenina.
3: Sí, tindran de rivals en aquesta fase de Lliga de partits a casa l'Arsenal al París i el Servet Suís. L'Arsenal potser jugaran al Camp Nou si el calendari ho permet amb el primer equip masculí. I partits fora de les de Pere Romeu, doncs el Bayern de Múnich, Roma i Coc danès. L'Arsenal és un rival el més dur, aparentment, és el rival que va eliminar la final del 2025 a la Champions al Futbol Club Barcelona, Mariona Caldentey, ara hi és, continua evidentment Mariona, i també Ona Batlle, evita les de Pere Romeu al Olímpic de Lió. Valora el sorteig des de Niom, avui s'ha celebrat aquest migdia el directiu responsable de la secció del futbol femení blaugrana, Xavi Puig.
4: Nos ha tocado el Arsenal, nos ha tocado el Bayern de Múnich otra vez, son equipos que siempre están arriba. Y bueno, la verdad es que bueno, intentaremos competir, competir como lo sabe hacer el Barça e intentar, pues como te he dicho, ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
3: I al Madrid li ha tocat a Valdebebas, al PSG, al París i a l'Inter de Milà i viatjaran per visitar el Bayern de Múnich, la Roma i el Manchester City. El Bayern rep a Barça i Madrid en aquesta lligueta i el París visita Barcelona i Madrid. Els quatre primers classificats d'aquesta fase de lliga passen directament als quarts de final amb factor camp a favor en aquesta ronda. Això comença el 22-23 de setembre, acaba el 16 de desembre i, per cert, demà la Lliga F, derbi Espanyol-Levante-Badalona a les 12 del migdia.
0: I a primera divisió masculina, Víctor, engega la jornada avui amb el Madrid.
3: Sí, a les 9 de la nit visitant el Betis de la Cartuja, ho viureu a partir de 8:45, amb poc més de mitja horeta al Tiempo de Juego de la cadena COPE. Tornen a l'11, hi ha tres canvis per part de Mourinho: Dumfries, Konaté i Arda Güler. Repeteix Camavinga, Mourinho surt amb Courtois, Dumfries, Konaté, Housen i Cucurella, Valverde, Camavinga al doble pivot i a dalt Güler, Bellingham, Vinicius i Mbappé. Al Betis de Pellegrini sense Ceballos, que torna al seu equip, ni Abde ni Lo Celso.
0: Barça i Espanyol, que juguen diumenge.
3: Sí, el diumenge, primer a 4:45 de la tarda, València, Barça, i després a les 9 de la nit, Espanyol, Sevilla. Per part dels blaugranes, Gavi, Gabriel Jesús estaran en aquesta convocatòria. Viatgen dissabte, de fet, fan nit a València. I en el cas de l'Espanyol, el tema està és que Monchi s'enfrontarà, per primera vegada s'enfrontarà al Sevilla, al seu Sevilla. Recupera Manolo a Lele Cabrera per la defensa.
0: I a segona divisió, Víctor, què tenim dels catalans? A veure.
3: Doncs primer el Girona, que visita l'Sporting de Gijón demà a 4:45 de la tarda, són baixa Porto i Justin per lesió, i Unai Hernández, incorporació d'aquest estiu, que no hi serà per decisió tècnica, encara està amb els primers entrenaments. Parla l'entrenador del Girona, Quique Álvarez, sobre el que vol del seu equip.
5: Hi ha moltes coses a millorar a l'equip i una de les coses que s'ha de millorar és això, no? El compromís. Jo crec que l'altre dia vam estar bé defensivament, però és veritat que en dues accions de 4 o 5, 9 ocasions, però més o menys arribades que van tenir, pues et fan gol, no? Bueno, una cosa a millorar i sobretot la mentalitat defensiva de l'equip, que crec que el dia de l'Espanyol va donar un pas.
3: A l'Andorra visiten demà el Valladolid a 6:45 de la tarda i el Sabadell ja ha jugat dilluns a 8:45 de la nit contra el Córdoba, la nova Creu Alta.
0: I breument de poliesportiu que tenim.
3: Doncs la selecció espanyola femenina, que ha guanyat el seu primer partit de 30 punts a l'anfitrió en Alemanya, 83-53, demà a 11:45 del migdia, el segon partit de la fase de grups contra Mali.
0: Doncs més esports d'aquí a mitja hora, Tiempo de Juego. Gràcies, Víctor, que vagi molt bé. Bon
3: Gràcies.
0: Cap de setmana.
3: Bon cap de setmana.
0: I ara el que continua és la informació, com sempre, a la linterna d'Àngel Expósito. Gaudiu del cap de setmana. Fins dilluns. Que vagi bé. Bona tarda.

sóc Gerard Quintana i vull saludar els oients del programa Momentos, Luis Rodríguez. Una abraçada immensa i que sigueu feliços sempre.